Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la matinada. Onades de música.

0: Escoltes les cançons per somiar. Música nit.
1: Caic, a poc me'n vaig. La física em captiva i la gravetat m'inclina als teus peus. Caic, al mateix temps desfaig.

0: Nova Ràdio Lloret. Són les 6 del matí.
1: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal. A casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon Dia, Bona Hora. De 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
2: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Por fin es viernes.
1: Recorda la banda sonora de la millor època de la teva vida a Vintage. Els divendres de 8 a 10 del vespre a Nova Ràdio Lloret, Vintage, amb Òscar Fernández.
0: Por fin es viernes.

0: Viu la història de Lloret. Els dies 3 i 4 d'octubre arriba el 26è cap de setmana ibèric. Jornades de portes obertes al poblat ibèric del Turó Rodó, al jaciment ibèric de Puig de Castellet i a la masia de Can Saragossa i al Turó Rodó, activitats gratuïtes. El dissabte, a les 6 de la tarda, visita guiada amb degustació de productes típics. I el diumenge, a les 11 del matí, taller infantil Casa Meva, Casa Teva i a les 12, nova visita guiada amb degustació. Places limitades. Reserva prèvia a patrimoni.lloret.cat. 26è cap de setmana ibèric. Descobreix el passat de Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 del matí.
2: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon Dia, Bona Hora, de 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
3: L'estil mediterrani, amb les tendències pop del moment. Escoltes la fórmula musical

0: Por fin es viernes.
1: Recorda la banda sonora de la millor època de la teva vida a Vintage. Els divendres de 8 a 10 del vespre a Nova Ràdio Lloret, Vintage, amb Òscar Fernández.
0: Por fin es viernes.

0: Viu la història de Lloret. Els dies 3 i 4 d'octubre arriba el 26è cap de setmana ibèric. Jornades de portes obertes al poblat ibèric del Turó Rodó, al jaciment ibèric de Puig de Castellet i a la masia de Can Saragossa i al Turó Rodó, activitats gratuïtes. El dissabte, a les 6 de la tarda, visita guiada amb degustació de productes típics. I el diumenge, a les 11 del matí, taller infantil Casa meva, Casa teva i a les 12, nova visita guiada amb degustació. Places limitades. Reserva prèvia a patrimoni.lloret.cat. 26è cap de setmana ibèric. Descobreix el passat de Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
2: Bon dia, bona hora. Lloret de Mar se suma a la campanya Porta'm al teatre.

0: Esport. El teatre és una jornada dedicada al teatre familiar a Catalunya i participen 44 teatres i espais escènics d'arreu del territori de més d'una trentena de municipis. Una jornada que tindrà lloc el 12 de novembre en què s'oferiran 46 espectacles de 42 companyies diferents. En el cas de Lloret, la proposta es titula La Tempesta, de la companyia Zero en Conducta. Avui en parlarem d'aquesta iniciativa amb el regidor del teatre, Frederic Guic. Parlant de teatre, obrim aquest Bon Dia, Bona Hora, divendres 2 d'octubre, en què també parlarem d'aquest cap de setmana que se celebra una nova edició de Monfoto. I avui volem conèixer el punt de vista d'un fotoperiodista professional que hi participa cada any. Es tracta de Tino Soriano. Ja us vam anunciar dies enrere que la setmana vinent comença un taller de teatre social per a dones organitzat per la Regidoria d'Igualtat. Avui en coneixerem tots els detalls parlant amb una de les responsables del taller, Mariona Bosch, de la companyia Enraona Teatre. Més coses. El veïnat de la Creu de Lloret ha creat una associació veïnal que es presentarà aquest cap de setmana amb un seguit d'activitats lúdiques. Ens ho explicarà un representant de l'entitat, Ramon Bermúdez. I també explicarem que aquest diumenge comença la Lliga Catalana de Rem i serà aquí, a Lloret. L'organitzen els pescadors i també hi participarà Santa Cristina. També farem un repàs de les cites esportives més destacades del cap de setmana per als equips lloretencs. I en la recta final del Bon Dia, Bona Hora la dedicarem a fer un repàs de les activitats que tenim a l'agenda per aquests dies. I si tenim temps, escoltarem la nova cançó de la lloretenca Ainhoa Sánchez, titulada No sé fluir. Com sempre, la previsió meteorològica en el punt de mira i també la repassada dels titulars més importants de la jornada de l'actualitat general. Aquesta és una nova edició de l'informatiu matinal Bon Dia, Bona Hora de la ràdio de Lloret de Mar. Ho fem possible Andrea Medina, Marc Diva, Maria Joan Comartí i avui qui us parla, Josep Altafulla.
1: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
0: I amb en Xavier Segura tenim l'oportunitat d'escoltar i saber quina és la previsió meteorològica, i no només per avui, sinó pel cap de setmana, que en principi es presenta remullat. Xavier, bon dia.
2: Bon dia. Tant avui com el cap de setmana haurem d'estar molt pendents del cel. Tenim una zona d'inestabilitat acusada a tota la nostra zona mediterrània, amb aire fred en altura, vents marítims de mar cap a terra carregats d'humitat i, això sí, a casa nostra, aquests episodis típics de la tardor sempre tenen un punt d'incertesa important a curt termini. De moment, què indiquen els mapes? Doncs que avui no s'espera pluja en general aquí a la selva marítima, cel entre variable, mig anuvolat, força carregat d'intervals de núvols, però més enllà d'alguna gotellada que pugui arribar, en principi no hauria de ploure. Això sí, el temporal de pluja serà important, continuarà afectant la zona de les Terres de l'Ebre, Castelló i també arribant al Camp de Tarragona amb el pas de les hores. Tan lluny d'aquí, de moment, de la selva marítima, amb unes temperatures semblants o que baixen algun grau, i durant tots els dies continuarà aquesta situació de vents marítims entre febles, moderats, i que mantindrà la situació marítima alterada. Què ha de passar durant el cap de setmana? La incertesa augmenta, però amb els mapes actuals, dissabte al matí seria més tranquil i amb el pas de les hores, sobretot a la tarda, doncs reactivarien algunes precipitacions. Risc de ruixats de mar cap a terra. Sembla que no de forma continuada, però sí aquests ruixats de distribució irregular que podrien aparèixer aquí a la selva marítima i a molts altres punts del país. I diumenge hi ha molts dubtes. Alguns models indiquen que les pluges s'intensificarien aquí al nord-est, per tant també afectant la selva marítima. D'altres indiquen que la pluja quedaria més aviat mar endins i per tant tot plegat s'haurà d'anar seguint amb molta atenció. En tot cas, situació inestable típica d'aquesta època de l'any, però evidentment les pluges poden estar greujades i alimentades pel que fa a la intensitat a causa del mar, que encara està molt calent, més del que tocaria en aquestes dates. I amb unes temperatures que encara baixaran més, per tant, calor a ratlla al centre del dia, temperatures a poc més normalitzades, però en canvi de nit costarà que baixin a causa, sobretot, de la presència d'intervals de núvols. Per tant, nits entre fresques i suaus, situació marítima alterada i, insistim, pendents al cel durant tot el cap de setmana.
0: Doncs gràcies, Xavier, per aquesta informació. Sí, som pendents del cel. En aquests moments el cel de Lloret de Mar és ben tapat. La temperatura que registra a l'Estació Meteorològica de Protecció Civil al Rieral és de 21 graus centígrads i la humitat relativa a l'aire del 78%.

0: I ara ens hi posem amb la informació més destacada de la jornada. Repassem titulars de les primeres planes de la premsa escrita. Comencem pel Diari de Girona, on podem llegir que les pròrrogues del lloguer beneficiarien 35.000 gironins. També en meteorologia, el mes de setembre s'ha situat 4 graus per sota de la mitjana a Girona. Les carreteres gironines registren en 9 mesos els morts de tot el 2025. També llegim que Figueres congela la taxa d'escombraries i augmenta un 2% l'IBI. A peu de plana llegim que alerten que l'edatisme pot obrir la porta als maltractaments. I amb una fotografia il·lustrativa on es veu una infermera que està vacunant a un infant, el titular "Vacunes nasals per als nens". Diari Ara. En primera plana, Junts decideix fer caure el decret antidesnonaments. De fet, és la notícia que trobem a la resta de premsa escrita de caire generalista i tota plana. Amb imatge il·lustrativa, pressió per suspendre l'asil en casos com el de Ceuta. I també al Diari Ara, a peu de plana, llegim que l'alerta vermella per pluja paralitza l'Ebre i el País Valencià i que els interessos del deute dels Estats Units s'enfilen al 5,3%. Passem als diaris generalistes. El País obre dient que Junts rebutja els dos decrets, tot i el clamor en els carrers. A més, hi ha una enquesta. El 67,5% dels espanyols dona suport a limitar els preus dels lloguers. I en una entrevista a Volodymyr Zelensky, el president d'Ucraïna, diu que Putin no tem els europeus ni es veu afectat per les sancions. Al diari El Mundo llegim com a gran titular "Junts rebutja el decret llei, els decrets lleis i deixa Sánchez sense opcions". A peu de plana i sota una imatge de Pedro Sánchez i el rei, els reis aniran a Ceuta i Melilla després de la hispanitat i sense trucar a Mohamed VI. Al diari La Razón, en un requadre de caire cultural, Woody Allen roda a Madrid la que podria ser la seva darrera pel·lícula. Amb fotografia il·lustrativa, Junts rebutja els dos decrets i Sánchez perd el Congrés i el carrer. Amb una dada que acompanya també la primera plana de La Razón. L'habitatge es va disparar un altre 12% i s'encareix el triple de ràpid a Espanya que a la Unió Europea. Diari La Vanguardia. Junts tomba els decrets d'habitatge i demana al govern que els refaci. També una fotografia il·lustrativa amb el titular "Els reis aniran a Ceuta el dia 13, però no hi anirà Sánchez". I a peu de plana, Israel acusa d'islamista suïcida el copilot de l'avió. Passem a la primera plana del Periódico de Catalunya. Junts rebutja els dos decrets d'habitatge i exigeix la seva retirada. També es fa ressò amb una fotografia tota plana que la companyia barcelonina Satelliot llença 5 satèl·lits. I a peu de plana, Barcelona haurà de modificar fins a 1.500 semàfors per complir la nova normativa. Finalment, el diari ABC. Junts rebutja els dos decrets del govern. Diu: "Així no, són un nyap". Amb fotografia il·lustrativa, els reis visitaran sense Sánchez Ceuta i Melilla el dia després de la festa nacional. I també es fa ressò en grans titulars que el mercat del lloguer perd 4.290 habitatges en 3 dies per la inseguretat jurídica. Això pel que fa a la premsa escrita. Ara ens fixem en el portal informatiu 3cat.cat. Aquests són els titulars més rellevants d'aquest portal digital. Pluges persistents i abundants a les Terres de l'Ebre, amb carrers inundats al Baix Ebre i al Montsià. La previsió d'aquest divendres és que al matí hi hagi temporal de pluja a l'extrem sud de Catalunya. I, a més, també llegim, el risc de pluja torrencial s'amplia a 5 comarques del sud i s'allargarà ben bé fins al migdia. Altres notícies que també llegim al 3cat.cat. Els decrets d'habitatge arriben al Congrés sense prou suport després del rebuig de Junts. Contenidors cremats i tensió en la manifestació a Barcelona per commemorar l'1 d'octubre. Dos guàrdies civils ferits després d'un tiroteig al barri de Can Parellada de Terrassa. També és notícia al 3cat.cat que Salvador Illa esquiva la reprovació, rep un revés dels comuns en habitatge i suma amb el sobiranisme per l'amnistia. Més notícies, un centenar de municipis del País Valencià suspenen les classes per l'episodi de pluja intensa. I també és notícia que el sindicat de llogaters se suma a l'acampada per l'habitatge a la plaça Catalunya de Barcelona. Finalment, destaquem del 3cat.cat que l'escopeter que va ferir Roger Espanyol diu que va disparar complint els protocols. La nova Rambla de Barcelona unificarà la imatge de les terrasses de tots els locals. I també és notícia que els vehicles anomenats SUV, els més grossos, al punt de mira, ja que podrien haver de pagar més a les zones blaves i verdes. Una notícia que també és colpidora és una condemnada a mort als Estats Units per un crim del 1995, sobreviu a 2 injeccions letals. I, per acabar, més d'un miler de centres educatius afectats en les protestes estudiantils a França. Aquesta és l'actualitat informativa de la jornada. Ara són les 8 del matí i 13 minuts.
1: Nova Ràdio Lloret.
2: Màxim en qualitat. Màxim, en varietat, a Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sacaleta. Telèfon 972 36 51 79.
3: Cartelleria digital de Víctor So. El canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.
4: Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i...

0: connectar-nos amb els que ens importen. I això hauria de ser sempre fàcil. I per això existeix Fitel Network, telefonia mòbil i fibra òptica pensades perquè estiguis connectat quan vulguis, com vulguis i amb la tranquil·litat que vols. Perquè estar a prop no hauria de tenir distàncies. Fitel Network. All right.
1: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
2: S'ha convocat un procés selectiu de 3 places de conserge. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 26 d'octubre, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
3: Viu la història de Lloret. Els dies 3 i 4 d'octubre arriba el 26è cap de setmana ibèric. Jornades de portes obertes al poblat ibèric del Turó Rodó, al jaciment ibèric de Puig de Castellet i a la masia de Can Saragossa i al Turó Rodó, activitats gratuïtes. El dissabte, a les 6 de la tarda, visita guiada amb degustació de productes típics. I el diumenge, a les 11 del matí, taller infantil Casa Meva, Casa Teva i a les 12, nova visita guiada amb degustació. Places limitades. Reserva prèvia a patrimoni.lloret.cat. 26è cap de setmana ibèric. Descobreix el passat de Lloret.
4: Els divendres de 8 a 10 del vespre a Nova Ràdio Lloret, recorda la banda sonora de la millor època de la teva vida a Vintage, amb Òscar Fernández. Recupera el programa en format podcast al web novaradiolloret.com.

0: Bon dia, bona hora.
1: Ara passen 3 minuts d'un quart de 9 del matí, ens hi posem amb temes que avui són eminentment culturals. Lloret de Mar se suma a Porta'm al Teatre, una jornada dedicada al teatre familiar a Catalunya. Hi participen 44 teatres i espais escènics d'arreu del territori de més d'una trentena de municipis. Una jornada que tindrà lloc el 12 de novembre, en què s'oferiran 46 espectacles de 42 companyies diferents. En el cas de Lloret, la proposta es titula La Tempesta, de la companyia Zero en Conducta, i que gira entorn a la relació entre pares i fills. Presenta la història d'un jove raper que sembla que sempre estigui empipat i que porta un núvol a sobre que no el deixa ni un moment. Un espectacle reconegut amb el Premi FETEN 2025, el millor espectacle de titelles, i amb el Premi del Públic de la Mostra d'Igualada 2025. L'objectiu d'aquesta iniciativa, Porta'm al Teatre, impulsat per la Comissió Familiar d'Alteca, és reivindicar el valor del teatre familiar i apropar les arts escèniques a infants, joves i famílies. La iniciativa compta amb la col·laboració de l'Associació de Teatre per a Tots els Públics, la Fundació La Xarxa d'Espectacle Infantil i Juvenil de Catalunya i 3CAT, i amb el suport, evidentment, de la Generalitat de Catalunya en el marc del primer pla d'impuls del Teatre de Catalunya 2023-2026. Pel que fa a Lloret de Mar, ara en parlem. En parlem amb el regidor del teatre, Frederic Guic. Bon dia.
2: Molt bon dia, Josep.
1: Primer de tot, per què Lloret se suma a aquesta jornada?
2: Doncs amb aquesta voluntat que tenim de captar nous públics i amb aquestes iniciatives, doncs sempre compten amb nosaltres, amb el Teatre Lloret, i nosaltres entenem doncs, que hi hem de ser protagonistes, hi hem de ser presents, i hem de fer doncs, que els infants i les famílies doncs, siguin protagonistes d'aquesta activitat.
1: Aquí a Lloret la proposta es titula La Tempesta, a càrrec de la companyia Zero en Conducta. Què podem destacar d'aquesta proposta?
2: Bé, tots coneixem, o almenys la gent que està basada en el teatre, coneix la companyia Zero en Conducta, que sempre doncs, porta propostes molt, molt interessants, i entenien doncs, que aquesta proposta doncs,

0: era ideal per a les famílies, per captar les famílies i perquè gaudissin d'aquesta obra, La Tempesta.
1: Tot i sumar-se a aquesta jornada en què el teatre familiar és protagonista, a Lloret, de fet, cada temporada s'aposta per tenir diferents propostes familiars a la cartellera, no?
0: Sí, no podem obviar doncs, a les famílies. Com dèiem, hem de seguir cultivant la cultura del teatre a Lloret i l'aposta familiar és més que necessària, però també més enllà de l'aposta familiar, doncs també tots els serveis que donem perquè les famílies puguin venir al teatre i els serveis doncs, que tenim també de cura dels infants quan els servirà de cura dels infants que tenim quan els pares doncs, també estan veient obres de teatre.
1: I de retruc també és important fomentar el teatre entre els més petits.
0: Sí, sí, o sigui, principalment doncs, aquesta és la intenció, continuar cultivant la cultura del teatre, com deia, doncs, perquè el teatre doncs, sigui doncs, un referent també per als més petits i que en un futur doncs, siguin espectadors adults del teatre, sobretot del nostre teatre.
1: El regidor del teatre està satisfet amb la trajectòria que porta aquest equipament?
0: Sí, òbviament. Aquest any fem 15 anys, varen començar fa 15 anys amb un espai preciós, un espai ampli, però eren unes butaques buides i ara, doncs, any rere any hem pogut comprovar com aquest teatre doncs, té unes ocupacions altíssimes, com és un atractiu turístic també per grups que ens lloguen l'escena i, sens dubte, la satisfacció és màxima.
1: Doncs, Frederic Guic, agraïm aquesta trucada telefònica i esperem que sigui tot un èxit aquest port amb el teatre.
0: Moltes gràcies. Bon dia.
2: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
1: Més cultura, un quart i mig de 9 del matí. Monfoto celebra 30 anys aquest cap de setmana al Festival Internacional de Fotografia de Natura, que porta fins a Lloret fotògrafs i amants de la natura reconeguts arreu del món. Compta amb un gruix d'activitats des d'avui fins diumenge, entre les quals hi ha algunes novetats. A les ponències, taules rodones i exposicions que es fan cada any s'hi suma un espai lúdic per gaudir de música en directe, projeccions àudio visuals i gastronomia. El coordinador de Monfoto, Paco Membrives, explica que és un lloc on relaxar-se i poder xerrar d'una manera distesa amb altres amants i professionals de la fotografia de natura.
3: És una carpa lúdica amb el patrocini d'Estrella Damm, que el que farà és un espai on podem gaudir de música, d'audiovisuals, de marques, de gent que vulgui presentar la seva feina, un espai també on menjar, una mica gastronomia perquè puguem sortir del teatre i xerrar amb companys i estar d'una manera doncs més informal, fent una miqueta de conversa i de relacions, que al final és el que hem volgut sempre, no? Tenir un espai on trobar-nos i comentar les nostres coses.
1: Doncs, coincidint amb el 30è aniversari, també s'ha preparat una exposició especial de 12 fotografies que pretenen explicar la trajectòria del festival. Unes imatges que estaran exposades en gran format al Passeig Verdaguer durant tot el mes d'octubre. De fet, ja les veiem també a peu de la plaça de la Vila. També es pot visitar tot el mes l'exposició de les imatges finalistes que, com sempre, està muntada a la Casa de la Cultura. I, evidentment, un dels punts àlgids del cap de setmana serà l'entrega de premis del concurs, que aquest any ha batut rècord amb més de 15.000 fotografies presentades de fotògrafs de, atenció, 75 països diferents. Avui coneixem el punt de vista d'un dels fidels de Monfoto. És un fotoperiodista que ha entrevistat la nostra companya Maria Joan Comartí.
4: Saludem a un habitual a Monfoto, que és Tino Soriano. Molt bon dia.
5: Bon dia.
4: Com a antic col·laborador del festival i persona que hi serà present també en aquesta 30a edició, què en destacaries de Monfoto?
5: Bé, Monfoto ha arribat a una... Hi ha una majoria d'edat, possiblement és el festival de fotografia més longevo, que no sé com dir-ho en català, més, a més anys de vida de l'estat espanyol, no? En aquests moments té la capacitat de portar, ja fa anys, no sé, estrictament aquesta edició, els millors comunicadors de fotografia de naturalesa del món. I aquesta vegada des de la Índia, Austràlia, veren ponents increïbles. I després, sobretot, hi ha una cosa que m'agrada molt de Monfoto, i és que, a part d'aquesta capacitat de portar grans noms mundials, mai deixa de costat el que serien els fotògrafs catalans i espanyols, com ara el Javier Alonso Torre, per exemple, i sobretot els nens. És a dir, estava parlant amb el president, amb en Paco Membrives, i estàvem veient com ha hagut un canvi generacional amb la gent que ve. És allò que dius, bueno, ara venen els pares i els fills a la vegada, però ara els fills ja són grans, i ja venen els pares, els fills i els nets. Ha sigut una gran escola de fotògrafs, i possiblement la fotografia és una de les millors eines per entendre-la i estimar la natura.
4: I, per tant, com a fotoperiodista, creus que per altres fotoperiodistes ha de ser una cita obligada o una cita molt interessant?
5: Absolutament, és imprescindible. És que estem en un país, no parlo estrictament per Catalunya, però en general, que no valorem el que tenim fins que ho perdem. I Monfoto no ha sigut sempre flors i violes. Portar 30 anys com a festival, amb les despeses que porta i sobretot a l'esforç, Monfoto tira tant davant, a part de la feina d'en Josep, la Roser i en Paco, per tots els voluntaris. Aquest any em sembla que vindran més de 40 o 50 voluntaris que cada any posen el seu temps perquè la cosa tiri endavant, no? Però jo vaig començar a col·laborar amb Monfoto a les primeres etapes i controlo festivals internacionals al tot el món. De fet, jo he treballat dècades per National Geographic, és a dir, que tinc un estàndard que puc comparar perfectament el que estem fent. I el que proposa Monfoto aquest cap de setmana, podríem comptar amb els dits de la mà el que ho puguis veure en altres països del món. I ho dic de debò, amb tot el cor, perquè és que no hi ha edició que no quedi bocabadat amb el que aprenc, el que escolto, i sobretot que des del primer moment en el que seria en Paco, que era una mica el director artístic de tot, deia el que no podem fer és cada any repetir el mateix, no? que és el càncer que tenen els festivals. Que jo havia sigut director d'un festival de Fotonatura a La Palma, i una de les preocupacions és que dius, bueno, aquest any hem parlat dels hides. Els hides són els amagatalls per fer fotos d'animals, no? No podem parlar cada any d'amagatalls amb un fotògraf diferent, que al final t'explicarà que estigui un amagatall fent les fotos. El gran mèrit de Monfoto no és només la gent que porta, sinó com va variant cada any, va afegint una escama més a un gran animal, un gran peix, que és el món de la natura.
4: I clar, més enllà de com d'interessant és el festival per professionals i amants de la fotografia, i en aquest cas de la fotografia de natura, també pel públic en general, si veuen imatges que són espectaculars, no?
5: Absolutament. És que, mira, la pàgina web de Monfoto, amb les imatges de tots aquests anys, no sé si els 30 anys, però les imatges finalistes ja de cada un dels certàmens, és possiblement la web més completa que hi ha. No m'he posat a comparar-la amb la BBC, Wildlife Photographer of the Year o així, però, en fi, en tot cas, sempre estem parlant entre unes de les millors pàgines web d'informació visual que hi ha al món. Perquè és que hi ha cada vegada aquelles fotos, les 10 fotos finalistes de cada categoria, la guanyadora, les que tenen menció d'honor i totes aquestes coses, són obres d'art. Jo he viscut 50 anys de la fotografia i no hi ha edició que no vegi unes fotos i digui, no sabria com fer-les, perquè la tecnologia avança, la mirada avança, i sobretot, i un tema que és molt important, no és un certamen pensat per fotògrafs ni exclusivament ni per aficionats ni per professionals, és que qualsevol persona que estimi la natura laborar amb els ulls de possiblement els millors mestres de natura, que a part dels professionals com els biòlegs i totes aquestes professions, és el fotògraf el que per allò d'una imatge vale més que mil paraules, t'estan ensenyant, t'estan introduint a un món que estem perdent a passes agigantades, no? que és el medi ambient.
4: Doncs una cita ineludible al calendari aquest cap de setmana, 30a edició de Monfoto a Lloret de Mar. Tino Soriano, que vagi molt i molt bé l'estada aquí al nostre municipi, i moltíssimes gràcies per atendre la trucada de la ràdio.
5: És un plaer sempre estar amb vosaltres i estar al Monfoto. No m'ho perdré mai, sempre que pugui. Aquesta vegada fins i tot vaig amb crosses.
4: Ostres, doncs...
5: No, un meluc, un implantament de meluc.
4: Doncs esperem que sigui reposat, però que el gaudeixis moltíssim.
5: Doncs... No m'ho perdo.
4: Una abraçada, que vagi molt bé.
5: Igualment, Maria, gràcies.
2: Estàs escoltant l'informatiu matinal Bon Dia, Bona Hora.
1: Ara, en punt, 9:15 del matí, el Bon Dia, Bona Hora, a Nova Ràdio Lloret. És moment per saber la previsió del temps per a les pròximes hores i cap de setmana. Xavi Segura, bon dia.
6: Bon dia. Tant avui com el cap de setmana haurem d'estar molt pendents del cel. Tenim una zona d'inestabilitat acusada a tota la nostra zona mediterrània, amb aire fred en altura, vents marítims de mar cap a terra carregats d'humitat i, això sí, a casa nostra, aquests episodis típics de la tardor sempre tenen un punt d'incertesa important a curt termini. De moment, què indiquen els mapes? Doncs que avui no s'espera pluja en general aquí a la selva marítima, cel entre variable, mig anuvolat, força carregat d'intervals de núvols, però més enllà d'alguna gotellada que pugui arribar, en principi no hauria de ploure. Això sí, el temporal de pluja serà important, continuarà afectant la zona de les Terres de l'Ebre, Castelló i també arribant al Camp de Tarragona amb el pas de les hores. Tan lluny d'aquí, de moment, de la selva marítima, amb unes temperatures semblants o que baixen algun grau, i durant tots els dies continuarà aquesta situació de vents marítims entre febles, moderats, i que mantindrà la situació marítima alterada. Què ha de passar durant el cap de setmana? La incertesa augmenta, però amb els mapes actuals, dissabte al matí seria més tranquil i amb el pas de les hores, sobretot a la tarda, doncs reactivarien algunes precipitacions. Risc de ruixats de mar cap a terra. Sembla que no de forma continuada, però sí aquests ruixats de distribució irregular que podrien aparèixer aquí a la selva marítima i a molts altres punts del país. I diumenge hi ha molts dubtes. Alguns models indiquen que les pluges s'intensificarien aquí al nord-est, per tant també afectant la selva marítima. D'altres indiquen que la pluja quedaria més aviat mar endins i per tant tot plegat s'haurà d'anar seguint amb molta atenció. En tot cas, situació inestable típica d'aquesta època de l'any, però evidentment les pluges poden estar greujades i alimentades pel que fa a la intensitat a causa del mar, encara està molt calent, més del que tocaria en aquestes dates. Hi ha unes temperatures que encara baixaran més, per tant, calor a ratlla al centre del dia, temperatures a poc més normalitzades, però en canvi de nit costarà que baixin a causa, sobretot, de la presència d'intervals de núvols. Per tant, nits entre fresques i suaus, situació marítima alterada, i insistim, pendents al cel durant tot el cap de setmana.
1: Gràcies, Xavier, per aquesta informació. La complementem ara mateix amb la temperatura que registra ara mateix l'Estació Meteorològica de Protecció Civil al Rieral, 21 graus centígrads, 79% d'humitat relativa a l'aire. Per suposat, el cel ben tapat, això sí, bona temperatura. Anem a repassar quina és l'actualitat informativa de la jornada. Ho fem amb els diaris, amb les primeres planes, les portades. Comencem pel Diari de Girona. Les pròrrogues del lloguer beneficiarien 35.000 gironins. També és notícia avui en aquest diari que el mes de setembre s'ha situat 4 graus per sobre de la mitjana a Girona i que les carreteres gironines registren en 9 mesos els morts de tot l'any 2025. També llegim en la primera plana que Figueres congela la taxa d'escombraries i augmenta un 2% l'IBI i que alerten de l'edatisme pot obrir la porta als maltractaments. La fotografia de portada l'acompanya el titular Vacunes nasals per als nens. I és que la vacunació contra la grip i la Covid comença el dilluns i s'adreça especialment a la gent gran i als col·lectius col·lectius a més risc. Diari Ara. Junts decideix fer caure el decret antidesnonaments. És la notícia del dia, sens dubte, a la premsa escrita. Amb fotografia il·lustrativa, pressió per suspendre l'asil en casos com el de Ceuta. I a peu de plana del diari Ara, l'alerta vermella per pluja paralitza l'Ebre i el País Valencià. I a nivell internacional, els interessos del deute dels Estats Units s'enfilen al 5,3%. Diari El País. Junts rebutja els dos decrets, tot i el clamor en els carrers. I una enquesta diu que el 67,5% dels espanyols dona suport a limitar els preus dels lloguers. Diari El Mundo. Junts rebutja els decrets llei i deixa Sánchez sense opcions. I els Reis aniran a Ceuta i Melilla després de la Hispanitat sense trucar a Mohamed VI. Diari La Razón. Woody Allen roda a Madrid el que podria ser la seva darrera pel·lícula. I també en grans titulars, Junts rebutja els dos decrets i Sánchez perd el Congrés i el carrer i l'habitatge es dispara un altre 12% i s'encareix el triple de ràpid a Espanya que a la Unió Europea. Primera plana del diari La Vanguardia. Junts tomba els decrets d'habitatge i demana al govern que els refaci. Israel acusa d'islamista suïcida el copilot de l'avió. I els Reis aniran a Ceuta el dia 13, però no hi anirà Sánchez. Periódico de Catalunya. Junts rebutja els dos decrets d'habitatge i exigeix la seva retirada. L'empresa barcelonina Satelliot llença 5 satèl·lits. És la notícia amb imatge il·lustrativa que acompanya aquesta informació. I a peu de plana, Barcelona haurà de modificar fins a 1.500 semàfors per complir la nova normativa. Finalment, el diari ABC. Junts rebutja els dos decrets del govern. Diu, així no, és un nyap. I la fotografia de primera plana és per la notícia els Reis visitaran sense Sánchez Ceuta i Melilla el dia després de la festa nacional. Aquestes són les notícies més destacades de la premsa escrita. Ara passem a repassar la primera plana, o de fet el portal digital 3cat.cat i les notícies més destacades en aquest referent informatiu. Pluges persistents i abundants a les Terres de l'Ebre amb inundacions al Baix Ebre i al Montsià. I la previsió d'aquest divendres és matí de temporal de pluja a l'extrem sud de Catalunya. També és notícia al 3cat.cat que un centenar de municipis del País Valencià suspenen les classes per l'episodi de pluja intensa. Més notícies a banda del succés meteorològic. Els decrets d'habitatge arriben al Congrés sense prou suport després del rebuig de Junts. Tres detinguts pel tiroteig al barri de Can Parellada de Terrassa que ha deixat dos guàrdies civils ferits. Contenidors cremats i tensió en la manifestació a Barcelona per commemorar l'1 d'octubre. I Salvador Illa esquiva la reprovació, rep un revés dels comuns en habitatge i suma amb el sobiranisme per l'amnistia. També és notícia en aquest sentit que el sindicat de llogateres se suma a l'acampada per l'habitatge a la plaça Catalunya de Barcelona. Que l'escopeter que va ferir Roger Espanyol diu que va disparar complint els protocols. La nova Rambla de Barcelona unificarà la imatge de les terrasses de tots els locals. I els vehicles SUV, els més grossos, al punt de mira, ja que podrien haver de pagar més a les zones blaves i verdes. Finalment, és notícia que una condemnada a mort als Estats Units per un crim del 1995 sobreviu a dues injeccions letals.

0: Bon dia, bona hora.
1: 5 minuts i arribem a 3 quarts de 9 del matí. Obrim nova plana informativa parlant també de cultura. Torna al taller de teatre social per a dones que organitza la Regidoria d'Igualtat amb la companyia Enraona Teatre. Es tracta d'un taller que neix amb l'objectiu de generar espais on les dones puguin trobar-se, expressar-se, compartir experiències i reflexionar sobre les desigualtats que encara existeixen. No cal ser actriu ni tampoc tenir experiència per participar-hi i s'adreça a tots els perfils de dones. Les classes es faran cada dimecres d'octubre i novembre de 6 de la tarda a 8 del vespre. I per apuntar-s'hi cal enviar un WhatsApp al 651 698 313 o bé escriure un correu electrònic al correu igualtat@lloret.cat. Per ampliar la informació, donem pas a una entrevista que han registrat la nostra companya Maria Joan Comartí.
2: Tenim al telèfon a Mariona Bosch, directora d'Enraona Teatre. Molt bon dia.
3: Bon dia.
2: Mariona, el taller que comença ara a l'octubre dona continuïtat al que vau iniciar el mes de maig. Serà una continuïtat real? Poden venir dones noves? Què és el que teniu previst fer?
3: Sí, exacte. Nosaltres vam fer aquest curs el mes de maig passat, organitzat per la Regidoria d'Igualtat de l'Ajuntament de Lloret de Mar, pensat un espai doncs, només per dones. Ara, de moment, ho farem aquest octubre i novembre, i si tot va bé, que esperem que sí i té por força èxit, podríem tenir continuïtat i després fins juny per així doncs, fer un curs una miqueta doncs, més llarg, no? I poder fer també una obra de cara a final de curs. Per tant, sí que hi haurà dones que ja van venir el mes de maig, gairebé totes continuen, i també doncs, en busquem de noves que vulguin incorporar-se a aquest projecte.
2: Clar, et volia preguntar com va anar, si gairebé totes continuen, entenc que les valoracions són positives, no?
3: Sí, correcte, són molt positives. De fet, alguna que no pot continuar és més aviat per tema d'agendes o feina o criança que no pas per manca de ganes, diguem-ne.
2: I explica'ns una mica de quina manera treballeu les desigualtats a través del teatre social i també al final què hem d'entendre per teatre social.
3: Val, mira, teatre social, nosaltres, per exemple, la nostra companyia es diu Enraona Teatre, perquè creiem que el primer pas per fer l'anúncia social i el primer pas per sanar és parlar. És parlar per dues bandes. Una, parlar per demanar ajuda i dues, parlar per fer aquesta denúncia social de temàtiques com és en aquest cas no? Doncs de la pressió que patim les dones i fins i tot doncs, de la violència de gènere. No? Aleshores, a les classes el que fem molt és doncs, fer jocs teatrals, improvisacions, exercicis de cos, veu, emocions, creació de personatges i anem descobrint doncs, eines no? que ens ajuden tant a l'escena com fora d'ella per perdre la por, equivocar-nos, atrevir-nos a ocupar espai, expressar-nos amb més llibertat, escoltar-nos les unes a les altres. I vaja, el més important seria doncs, que és un espai doncs segur, sense prejudicis, on cada participant pugui ser-hi i estar en el seu ritme. No?
2: Mm. I què aporta de... Per què només per dones? No? Què els aporta això?
3: Mira, fem un espai només per dones perquè sí que és cert que, evidentment, socialment la pressió a tots nivells que tenim les dones no la tenen els homes i seria no tindria cap sentit negar-ho. I perquè volíem que fos un espai segur. I un espai segur, malauradament, encara a dia d'avui, l'any 2026, moltes vegades és doncs, lliure de judici i moltes vegades ens en sentim malauradament encara més jutjades pels homes que per les dones. També és cert que en aquest cas és molt de dones perquè és un projecte que prové del projecte d'igualtat, de la Regidoria d'Igualtat de l'Ajuntament de Lloret de Mar i nosaltres ja teníem experiència amb altres grups en què no eren dones diguem-ne de qualsevol entorn, no? Sinó en aquest cas dones que havien patit violència masclista. No és el cas del projecte que fem a Lloret, però sí que volem tenir molta cura d'un espai habilitat per dones, amb un espai segur en què puguin estar envoltades de més dones i sentir-se còmodes a l'hora d'expressar coses que de vegades, malauradament, no ens sentim tant davant del públic masculí.
2: I tot i que parlem només de dones, entenc que el perfil és variat, no?, dins del col·lectiu de les dones.
3: Sí. Totalment. Sí que hi ha alguna dona doncs, que també doncs, ha patit violència de gènere, però és molt variat. Hi ha des de noies molt jovenetes, de 17 o 18 anys, fins a dones més grans, de 60 i pico. És a dir, està oberta a totes les dones. A més, és molt bonic perquè veus com intergeneracionalment es relacionen d'una manera molt, molt bonica i surten coses precioses i fas també aquest lligam, no?, de dones de diferents edats, que és molt, molt positiu per elles.
2: I sempre és bo veure doncs, això, no? Com el teatre pot aportar tant en una sessió a la setmana, de 6 a 8, els dimecres, i com aporta tant, no?, a les totalment. Persones.
3: Totalment, totalment. És el viatge que fan les dones, en aquest grup i en altres que tenim, és espectacular. Clar, pensem que hi ha dones que han vingut que no havien pujat mai a la vida en un escenari o no havien parlat pràcticament mai amb un públic, i moltes venen també per aquestes dificultats, no? De dir, em costa molt trobar la meva veu, i sovint els és més fàcil trobar-la perquè si posem per cas, no? Parlem, fem una escena, per posar un exemple, sobre qualsevol tipus de violència que hagin pogut viure i l'expressen des d'un personatge que no és el seu propi, en lloc de jo, Mariona, ho expresso des d'un personatge fictici que es diu Dolors, de vegades és molt més fàcil poder treure coses que hem viscut en la nostra pròpia història, però que en canvi traslladant-ho amb un personatge fictici ens resulta més fàcil de poder-ho expressar, no? Per tant, el viatge que fan les dones des de l'inici fins al final és molt, molt espectacular. I passen això, no?, de vegades del més absolut silenci a recuperar la seva veu.
2: Doncs esperem que vagi molt bé també aquesta vegada l'experiència amb tots aquests beneficis que hem comentat i veurem si segueix, no?, com deies, de cara al curs vinent, per ara això, mm-hmm. que s'apuntin moltes sí. dones, que és obert a tothom, tot i que moltes continuen. I Mariona Bosch, d'en Raona Teatre, moltíssimes gràcies per donar-nos tots aquests detalls.
3: Moltes gràcies a tu. Si et sembla, sí que voldria recordar que ho fem els dimecres, tots els dimecres d'octubre i novembre, de 6 a 8 al Teatre de Lloret, i que si alguna dona que està escoltant s'hi vol apuntar, pot enviar un correu a igualtat@lloret.cat.
2: Queda dit, en prenem nota i insisteixo, que vagi molt i molt bé i moltes gràcies.
3: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Bon dia, bona hora. Ara passen 2 minuts de 3:15. El veïnat de la urbanització La Creu de Lloret ha creat una nova associació i la presentarà aquest cap de setmana i ho farà amb una sèrie d'activitats obertes a tothom. Ara en parlem. En coneixem tots els detalls amb el president de l'Associació de Veïns de la Creu de Lloret, Ramon Bermúdez. Bon dia.
0: Bon dia.
1: Teniu per davant un cap de setmana farcit d'activitats. Què heu preparat?
0: Mira, hem preparat per dissabte una mica de dansa i, bueno, hi ha una actuació també, i diumenge tindrem jocs pels nens de 10 a 12, i vindrà el grup de les Habaneres a cantar de Lloret.
1: L'Associació de Veïns de la Creu de Lloret és nova?
0: Correcte.
1: I com és que heu decidit crear-la?
0: Bueno, perquè l'organització estava una mica deixada pel tema de l'Ajuntament i bueno, van decidir els veïns de crear l'associació per mirar de no anar cadascú per la seva i tenir una mica més de força entre tots.
1: Molt bé. Per què feu aquesta festa?
0: Bueno, fem la festa perquè fa molt de temps que no se fa la festa allà, a l'organització. Fa molt, jo porto des del 2006 i no s'ha fet la festa mai. Llavors, mirem de recuperar per tenir també una mica de veïnat amb els veïns, per conèixer tots una mica, i bueno, i tenir una mica de la festa del barri, no?, que sempre va bé.
1: Les activitats estan obertes a tothom?
0: A tothom, correcte. A tothom que vulgui venir a disfrutar, a gaudir, a ballar i a veure i disfrutar amb els nens, pues allà estem, clar que sí.
1: Precisament el que comentaves, com és l'ambient a la Creu de Lloret? Els veïns us coneixeu en general?
0: Bueno, abans d'això no tothom es coneixia. coneixien els del carrer, que són 4 o 5 veïns, de l'altre carrer pues, se coneixien entre ells, i ara hem fet una mica de veïnat i una mica de proximitat entre tots, i bueno, ja anem coneixent, i bueno, és això, es tractava d'això també, no? De fer una mica de conèixer entre tots i disfrutar en família, i bueno, la veritat és que fem una mica de veïnat, això.
1: Mm-hmm. Per la gent que no coneix aquesta urbanització, la Creu de Lloret, com els diries com és? On està situada i si viu amb molta gent, moltes persones?
0: Bueno, sí, són quant de veïns, la veritat és que sí. I bueno, això està ubicat realment, perquè la gent ho conegui, està Lloret Blau a l'esquerra i la de la dreta és la Creu de Lloret. Vull dir, és la pujada dels advocats. Vale.
1: Doncs esperem que vagi molt bé la festa, que el temps us acompanyi i que ho gaudiu molt.
0: Molt bé, moltes gràcies i res, ja estem, i si voleu venir a fer una volta i veure el que farem, la veritat és que estarà molt bé de cara a tothom, perquè el dissabte hi haurà l'actuació de la Teresa, que és una dona d'aquí del poble, vale? I res, i també hi haurà una mica de dansa, d'exhibició del grup, d'un grup de tango argentí també, i bueno, una mica de flamenco i sevillanes, i el diumenge pues, tenim el grup d'aquí de les Habaneres de Lloret.
1: Molt bé, doncs Ramon Bermúdez, gràcies per la connexió, bon dia.
0: A vosaltres, bon dia, que vagi bé. Bon dia, merci.
4: Bon dia, bona hora.
1: 9 minuts, les 9 en punt del matí. Ara ens hi posem amb l'agenda esportiva. Lloret acull la primera regata de llagut de la Lliga de Llagut Català de Banc Fix. Serà a Sa Caleta amb l'organització del Club de Rem Pescadors. Hi participaran 21 clubs diferents d'arreu de Catalunya i de Lloret. A banda de pescadors, també hi haurà Santa Cristina. Un dels membres dels pescadors, Marc Ferrer, assegura que afronten la regata amb moltes ganes i, a més, després d'alguns anys, poden tornar a competir en 4 categories diferents.
5: Estem molt contents que pugui ser el nostre poble aquí a la Caleta i, a més, nosaltres, el Club Rem Pescadors, en som els organitzadors. En total, vindran embarcacions de 21 clubs diferents repartits per tot Catalunya i, personalment, nosaltres estem molt contents de poder presentar 4 equips a 4 categories diferents, que seran un juvenil, un sènior masculí, un sènior femení i un veterà masculí, cosa que fa uns quants anys que no ens podíem presentar en tantes categories i això ens agrada perquè vol dir que estem creixent com a club. D'altra banda, al ser la primera regata i al ser nosaltres els organitzadors, l'afrontem amb nervis, ja que volem que tot surti bé, però també amb moltes ganes del bon ambient, de remar i d'anar a veure com surt aquesta primera regata.
1: Des de Santa Cristina, Jana Serret apunta que també els fa il·lusió competir a Lloret i l'objectiu serà competir i gaudir, i participen amb 2 tripulacions.
6: Des del Club de Rem de Santa Cristina encarem aquesta regata de diumenge amb moltes ganes. Aquesta vegada, i si no hi ha més notícies durant tota la Lliga, hi participarem amb 2 equips, el veterà mixt i l'absolut femení. Els equips ja estan pràcticament definits i tenim moltes ganes de començar. L'objectiu d'aquesta temporada de llagut català està clar: competir, gaudir i donar molta guerra. Sobre l'equip veterà, és el primer equip veterà mixt de la història del club, així que serà molt especial veure'ls en acció. Per la seva banda, l'equip absolut femení va sumar quilòmetres juntes i agafar experiència de cara a la temporada de llagut mediterrani, que començarà el gener. A més, remar a casa, tot i que no sigui Santa Cristina, sempre és un plaer. Sentir el suport de la nostra gent de Lloret ens farà sortir a l'aigua amb energia i ho donarem tot.
1: La primera regata de llagut de la Lliga de Llagut Català de Banc Fix serà a Sa Caleta aquest diumenge a partir de les 9 del matí. Seguim a Plana Esportiva. Aquest cap de setmana comencen les competicions de futbol sala amb el Club Futbol Sala Lloret, que competirà a la Preferent Catalana, i el Lloret Esportiu Futbol Sala, que ho farà a la Primera Catalana. En el cas del Club Futbol Sala Lloret, el primer rival serà el Caldes de Malavella, a casa. El partit serà aquest dissabte a les 5 al Pavelló del Molí. Per la seva part, el Lloret Esportiu Futbol Sala començarà amb un desplaçament a la pista del Futsal Riudarenes per jugar aquest dissabte a les 7 de la tarda. Seguim el repàs a la jornada amb el club de futbol Lloret, que afronta aquest cap de setmana la tercera jornada de la primera catalana. El conjunt de Mos Gasca rebrà la visita del Torelló amb l'objectiu de seguir amb el bon inici i sumar la tercera victòria del curs. Els lloretencs arriben a la cita situats en el segon lloc de la classificació amb 6 punts després de les victòries contra Palamós i Premià. El Torelló, per la seva part, suma un empat i una victòria, per tant 4 punts en el cinquè lloc de la taula classificatòria. El partit serà aquest dissabte a les 6 de la tarda i al Camp Municipal d'Esports de Lloret de Mar. Mirem ara a la Supercopa masculina de bàsquet, que arriba a la jornada 4 amb un partit a casa del Bàsquet Lloret. Els de Mar Siurana rebran la visita del Baricentro Barberà aquest dissabte a 3:45 de la tarda i al pavelló del Molí. Els lloretencs van trencar la setmana passada la mala dinàmica i van aconseguir el primer triomf del curs, que els ha situat vuitens amb 4 punts. Els de Barberà del Vallès, per la seva part, sumen dues victòries i una derrota i són sisens amb 5 punts. També jugarà el sènior femení del Bàsquet Lloret en la segona jornada de la primera catalana. Les lloretenques es desplaçaran a la pista del CC de Santa Eulàlia per jugar aquest dissabte a 8:15 de la tarda. Les de Lloret van vèncer en la primera jornada i sumen 2 punts en el sisè lloc de la classificació, mentre que el CC, que ve de perdre, és el 12è amb un únic punt. I acabem, ho fem parlant del Club Hoquei Lloret, que segueix endavant amb la seva preparació de cara a afrontar amb les millors garanties la temporada de l'Hoquei Lliga. De moment disputa la Lliga Catalana i en aquest segon partit, atenció, rival de molta exigència, el Barça. L'equip de Manel Díez ve de perdre en la primera jornada a la pista del Voltregà, mentre que els Blaugrana no van disputar el partit que havien de jugar contra l'Alcoi. El partit serà aquest dissabte a 8:15 de la tarda i al pavelló municipal d'esports de Lloret de Mar. Un Lloret Barça. Aquesta és l'agenda esportiva d'aquest cap de setmana.
4: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
1: 3 minuts i mig, arribem a les 9 del matí. Lloret acull aquest matí una nova edició del Plogging Congress, una iniciativa que combina activitat física i recollida de residus amb l'objectiu de conscienciar sobre la necessitat de protegir el medi ambient. La presidenta de la Fundació Climent Guitart, Cristina Cabanyes, explica que la iniciativa arriba enguany a la 5a edició i que també hi participaran escolars de 6è de primària i 1er d'ESO. També inclourà una recollida de residus per mar a càrrec de la Federació d'Esports Subaquàtics de Catalunya. L'escoltem.
7: El plogging, recordem que és fer esport recollint residus, ja és el 5è any que fem aquest congrés, i llavors, bueno, tenem aquesta primera part aquí a Lloret de Mar demà, i després el dia 16 i 17 d'octubre a Barcelona.
1: Doncs aquesta és l'activitat que començarà a partir de les 10 del matí d'avui i és una activitat oberta a tothom. El punt de trobada és la Roca de Maig. A les 12 del migdia els participants tornaran al mateix punt per portar-hi tots els residus recollits. És una de les particularitats d'aquest tipus de recollides la que sobta trobar i que també comenta Cristina Cabanyes, que en actuacions anteriors s'han recuperat objectes fins i tot surrealistes.
7: A dintre del mar hem trobat des de motors de rentadores a rodes, és molt habitual, que tampoc és una cosa bastant sorprenent, tot tipus d'objectes, carrets de la compra, hem trobat una mica de tot, tant per mar com per terra, que també doncs, hem trobat coses bastant surrealistes.
1: El Plogging Congress es fa a Lloret avui, però continuarà a Barcelona. Els dies 16 i 17 d'octubre s'hi farà el congrés amb experts i ponents d'arreu del món i també es repetirà una jornada de recollida de residus.

0: Recta final del Bon Dia Bona Hora d'aquest divendres 2 d'octubre, on també hem de recordar que Lloret s'assuma aquest cap de setmana a una nova edició del cap de setmana ibèric. Esperem que la pluja no espatlli el munt d'activitats que hi han preparades i pensades perquè tothom també pugui participar i saber-ne una mica més del nostre patrimoni local. També una convocatòria per dissabte a les 8 del vespre davant de la botiga de pesca César. Hi haurà una fish party. Es tracta, doncs, d'anar a pescar amb tot un munt de gent de lloretencs i lloretenques que ho vulguin fer. Pesca César organitza diferents fish parties al llarg de l'any i són obertes a tothom. Qui vulgui anar-hi simplement s'ha de presentar aquest dissabte a les 8 del vespre davant de la botiga que es troba al carrer Venècia. Així tanquem el Bon Dia Bona Hora. Bon divendres, bon cap de setmana.
1: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 del matí.
3: Viu la història de Lloret. Els dies 3 i 4 d'octubre arriba el 26è cap de setmana ibèric. Jornades de portes obertes al poblat ibèric del Turó Rodó, al jaciment ibèric de Puig de Castellet i a la masia de Can Saragossa i al Turó Rodó, activitats gratuïtes. El dissabte, a les 6 de la tarda, visita guiada amb degustació de productes típics. I el diumenge, a les 11 del matí, taller infantil Casa Meva, Casa Teva i a les 12, nova visita guiada amb degustació. Places limitades. Reserva prèvia a patrimoni.lloret.cat. 26è cap de setmana ibèric. Descobreix el passat de Lloret.
4: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

0: Por fin es viernes.
1: Recorda la banda sonora de la millor època de la teva vida a Vintage. Els divendres de 8 a 10 del vespre a Nova Ràdio Lloret, Vintage, amb Òscar Fernández.
0: Por fin es viernes.

coses tan fàcils, o no? Perquè parlar és sentir aquella veu que necessites escoltar. Escoltar és saber que, encara que sigui lluny, algú és amb tu. I veure és tenir-lo davant, encara que només sigui a través d'una pantalla. Parlar, escoltar, veure, connectar-nos amb els que ens importen. I això hauria de ser sempre fàcil. I per això existeix Fitel Network, telefonia mòbil i fibra òptica pensades perquè estiguis connectat quan vulguis, com vulguis i amb la tranquil·litat que vols. Perquè estar a prop no hauria de tenir distàncies. Fitel Network. Oh!

A Lloret de Mar, els carrers són casa nostra. I casa nostra no la deixem bruta. Cada vegada que deixes una bossa fora de lloc, un cartró al costat del contenidor o un moble abandonat al carrer, no només embrutes una cantonada, embrutes l'espai que compartim tots. Per això, recorda, separa correctament els residus i utilitza el contenidor que toca. I molt important, la matèria orgànica i el rebuig s'han de dipositar entre les 9 del vespre i les 12 de la nit. Els voluminosos, mai al costat dels contenidors ni abandonats al carrer. Cal concertar-ne la recollida al 972 36 89 22 o portar-los a la deixalleria. Per Lloret, fem-ho bé!

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu de 3 places de conserge. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 26 d'octubre, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 del matí.
3: Notícies.
4: Bon dia, us parla Andrea Medina. Lloret de Mar acull aquest divendres una nova edició del Plogging Congress, una iniciativa que combina activitat física i recollida de residus amb l'objectiu de conscienciar sobre la necessitat de protegir el medi ambient. La jornada començarà a les 10 del matí a la Roca d'en Maig i s'allargarà fins les 12. Sota el lema Tot acaba al mar, els participants recorreran diferents punts de Lloret per recollir deixalles, especialment aquelles que es troben en espais on els serveis de neteja no poden accedir fàcilment. La presidenta de la Fundació Climent Guitart, Cristina Cabanyes, explica que la iniciativa arriba enguany a la 5a edició i que també hi participaran escolars de 6a de primària i 1er d'ESO. També inclourà una recollida de residus per mar a càrrec de la Federació d'Esports Subaquàtics de Catalunya. Cabanyes ha definit què és el plogging, una jornada que té el doble objectiu d'actuar directament sobre l'entorn i de conscienciar els participants.
5: El plogging, recordem que és fer esport recollint residus. Ja és el 5è any que fem aquest congrés i llavors tenim aquesta primera part aquí a Lloret de Mar demà i després el dia 16 i 17 d'octubre a Barcelona.
4: L'activitat està oberta a tothom. El punt de trobada serà la Roca d'en Maig a les 10 del matí i a les 12 els participants tornaran al mateix punt per portar-hi tots els residus recollits. La presidenta de la Fundació Climent Guitart anima els veïns a sumar-s'hi. Una de les particularitats d'aquest tipus de recollides és la diversitat de residus que es poden arribar a trobar. Cabanyes explica que en actuacions anteriors s'han recuperat objectes surrealistes.
5: Dintre del mar hem trobat des de motors de rentadores a rodes, és molt habitual, que tampoc és una cosa bastant sorprenent, a tot tipus d'objectes, carrets de la compra, hem trobat una mica de tot, tant per mar com per terra, que també hem trobat coses bastant surrealistes.
4: El Plogging Congress continuarà posteriorment a Barcelona. Els dies 16 i 17 d'octubre s'hi farà el congrés amb experts i ponents d'arreu del món i també es repetirà una jornada de recollida de residus.
3: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
2: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
3: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Por fin es viernes.
1: Recorda la banda sonora de la millor època de la teva vida a Vintage. Els divendres de 8 a 10 del vespre a Nova Ràdio Lloret, Vintage, amb Òscar Fernández.
0: Por fin es viernes.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972-36-98-63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: la història de Lloret. Els dies 3 i 4 d'octubre arriba el 26è cap de setmana ibèric. Jornades de portes obertes al poblat ibèric del Turó Rodó, al jaciment ibèric de Puig de Castellet i a la masia de Can Saragossa i al Turó Rodó, activitats gratuïtes. El dissabte, a les 6 de la tarda, visita guiada amb degustació de productes típics. I el diumenge, a les 11 del matí, taller infantil Casa Meva, Casa Teva i a les 12, nova visita guiada amb degustació. Places limitades. Reserva prèvia a patrimoni.lloret.cat. 26è cap de setmana ibèric. Descobreix el passat de Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 del matí.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Andrea Medina. Monfoto celebra aquest cap de setmana a Lloret de Mar la 30a edició amb un programa que reunirà fotògrafs, professionals i aficionats a la fotografia de natura. El festival ha preparat activitats des d'avui fins diumenge amb ponències, taules rodones, exposicions i també un nou espai lúdic amb música en directe, projeccions audiovisuals i gastronomia. Coincidint amb l'aniversari, també es podrà veure una exposició especial amb 12 fotografies que repassen la trajectòria del festival, instal·lada al Passeig Verdaguer durant tot el mes d'octubre. La Casa de la Cultura acull també l'exposició de les imatges finalistes del concurs. Un dels moments destacats del cap de setmana serà l'entrega de premis del concurs que enguany ha assolit un rècord de participació amb més de 15.000 fotografies presentades per fotògrafs de 75 països. Un dels habituals de Monfoto és el fotoperiodista Tino Soriano, que destaca la capacitat del festival per reunir grans noms internacionals sense deixar de banda els fotògrafs catalans i espanyols i especialment les noves generacions.
4: Hi ha una cosa que m'agrada molt de Monfoto i és que, a part d'aquesta capacitat de portar grans noms mundials, mai deixa de costat el que serien els fotògrafs catalans i espanyols, com ara el Javier Alonso Torre, per exemple, i sobretot els nens. Ha hagut un canvi generacional amb la gent que ve, és allò que dius, bueno, ara venen els pares i els fills a la vegada, però ara els fills ja són grans i ja venen els pares, els fills i els nets. Ha sigut una gran escola de fotògrafs. I possiblement la fotografia és una de les millors eines per entendre-la i estimar la natura.
3: Soriano, que ha col·laborat amb el festival des de les primeres etapes i ha treballat durant dècades per National Geographic, considera que la proposta de Monfoto es troba al nivell dels grans festivals internacionals i també posa en valor la capacitat del festival per renovar cada any els continguts i evitar repetir fórmules. Per Soriano, Monfoto no és només una cita dirigida als professionals o als aficionats a la fotografia. També és una oportunitat perquè el públic general pugui acostar-se a la natura a través de les imatges del concurs.
4: Qualsevol persona que estimi la natura la veurà amb els ulls de possiblement els millors mestres de natura, que a part dels professionals com els biòlegs i totes aquestes professions, és el fotògraf el que per allò d'una imatge vale més que mil paraules. T'estan ensenyant, t'estan introduint a un món que estem perdent a passes agigantades, no? que és el medi ambient.
3: En aquest sentit, considera que la fotografia és també una eina per conscienciar sobre la situació del medi ambient.
2: La previsió del temps.
3: Escoltem ara la previsió meteorològica amb Xavi Segura. Bon dia.
5: Bon dia. Tant avui com el cap de setmana haurem d'estar molt pendents del cel. Tenim una zona d'inestabilitat acusada a tota la nostra zona mediterrània, amb aire fred en altura, vents marítims de mar cap a terra carregats d'humitat i, això sí, a casa nostra, aquests episodis típics de la tardor sempre tenen un punt d'incertesa important a curt termini. De moment, què indiquen els mapes? Doncs que avui no s'espera pluja en general aquí a la selva marítima, cel entre variable, mitja nuvolat, força carregat d'intervals de núvols, però més enllà d'alguna gotellada que pugui arribar, en principi no hauria de ploure. Això sí, el temporal de pluja serà important, continuarà afectant la zona de les Terres de l'Ebre, Castelló i també arribant al Camp de Tarragona amb el pas de les hores. Tan lluny d'aquí, de moment, de la selva marítima, amb unes temperatures semblants o que baixen algun grau i durant tots els dies continuarà aquesta situació de vents marítims entre febles, moderats i que mantindrà la situació marítima alterada. Què ha de passar durant el cap de setmana? La incertesa augmenta, però amb els mapes actuals, dissabte al matí seria més tranquil i amb el pas de les hores, sobretot a la tarda, doncs reactivarien algunes precipitacions. Risc de ruixats de mar cap a terra. Sembla que no de forma continuada, però sí aquests ruixats de distribució irregular que podrien aparèixer aquí a la Selva Marítima i a molts altres punts del país. I diumenge hi ha molts dubtes. Alguns models indiquen que les pluges s'intensificarien aquí al nord-est, per tant, també afectant la Selva Marítima. D'altres indiquen que la pluja quedaria més aviat mar endins i, per tant, tot plegat s'haurà d'anar seguint amb molta atenció. En tot cas, situació inestable típica d'aquesta època de l'any, però, evidentment, les pluges poden estar greujades i alimentades pel que fa a la intensitat a causa del mar, que encara està molt calent, més del que tocaria en aquestes dates. I amb unes temperatures que encara baixaran més, per tant, calor a ratlla al centre del dia, temperatures a poc més normalitzades, però en canvi de nit costarà que baixin a causa, sobretot, de la presència d'intervals de núvols. Per tant, nits entre fresques i suaus, situació marítima alterada i, insistim, pendents al cel durant tot el cap de setmana.
3: La temperatura a hores d'ara és de 23 graus centígrads.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
0: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: Por fin es viernes.
1: Recorda la banda sonora de la millor època de la teva vida a Vintage. Els divendres de 8 a 10 del vespre a Nova Ràdio Lloret, Vintage, amb Òscar Fernández.
0: Por fin es viernes.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: respiravo y è tornata secca un macchinè. Creu mano fan falta les paraules i els silencis que fan més valent.
1: Nova Ràdio Lloret,

escoltar, veure. Tres coses tan fàcils, o no? Perquè parlar és sentir aquella veu que necessites escoltar. Escoltar és saber que, encara que sigui lluny, algú és amb tu. I veure és tenir-lo davant, encara que només sigui a través d'una pantalla. Parlar, escoltar, veure, connectar-nos amb els que ens importen. I això hauria de ser sempre fàcil. I per això existeix Fitel Network, telefonia mòbil i fibra òptica pensades perquè estiguis connectat quan vulguis, com vulguis i amb la tranquil·litat que vols. Perquè estar a prop no hauria de tenir distàncies. Fitel Network.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu de 3 places de conserge. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 26 d'octubre, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius a personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 12 del migdia.
3: Notícies.
4: Bon dia, us parla Andrea Medina. La Regidoria d'Igualtat de l'Ajuntament de Lloret i Enraona Teatre recuperen aquest octubre el taller de teatre social adreçat a dones. La proposta dona continuïtat al projecte que ja es va posar en marxa el mes de maig i busca crear un espai de trobada, expressió i reflexió sobre les desigualtats. Les sessions es faran cada dimecres d'octubre i novembre de 6 de la tarda a 8 del vespre al Teatre de Lloret. No cal tenir experiència prèvia en interpretació i el taller està obert a dones de diferents perfils i edats. La directora d'Enraona Teatre, Mariona Bosch, explica que el taller treballa a través del teatre social amb exercicis d'improvisació, cos, veu i emocions, així com creació de personatges. L'objectiu és que les participants adquireixin eines que puguin utilitzar tant damunt de l'escenari com en el seu dia a dia.
5: A les classes el que fem molt és fer jocs teatrals, improvisacions, exercicis de cos, veu, emocions, creació de personatges. I anem descobrint eines que ens ajuden tant a l'escena com fora d'ella, per perdre la por, equivocar-nos, atrevir-nos a ocupar espai, expressar-nos amb més llibertat, escoltar-nos les unes a les altres. I vaja, el més important seria que és un espai segur, sense prejudicis, on cada participant pugui ser-hi i estar en el seu ritme, no?
4: Una de les característiques del taller és també la diversitat d'edats de les participants. Hi ha noies de 17 i 18 anys i dones de més de 60, fet que permet generar relacions intergeneracionals. La directora d'Enraona Teatre destaca que algunes participants arriben al taller sense haver pujat mai a un escenari i que el treball amb personatges ficticis els pot facilitar l'expressió d'experiències personals. Bosch resumeix l'evolució d'algunes de les participants com un procés que les porta a guanyar confiança i capacitat d'expressió.
5: De vegades és molt més fàcil poder treure coses que hem viscut en la nostra pròpia història, però que en canvi traslladant-ho amb un personatge fictici ens resulta més fàcil de poder-ho expressar, no? Tant el viatge que fan les dones des de l'inici fins al final és molt, molt espectacular. I passen això, no? De vegades del més absolut silenci a recuperar la seva veu.
4: El taller podria tenir continuïtat més enllà d'aquest novembre. Si la proposta té bona resposta, la intenció és allargar-la fins al juny i preparar fins i tot una obra a final de curs. Per inscriure-s'hi cal enviar un missatge de WhatsApp al 651-698-313 o un correu electrònic a igualtat@lloret.cat.
3: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org. Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.
6: How in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
7: You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party. But I'm not going to make friends.

de Medicina General, Pediatria, Psicologia i Fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto, carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972-36-98-63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

tres coses tan fàcils, o no? Perquè parlar és sentir aquella veu que necessites escoltar. Escoltar és saber que, encara que sigui lluny, algú és amb tu. I veure és tenir-lo davant, encara que només sigui a través d'una pantalla. Parlar, escoltar, veure, connectar-nos amb els que ens importen. I això hauria de ser sempre fàcil. I per això existeix Fitel Network, telefonia mòbil i fibra òptica pensades perquè estiguis connectat quan vulguis, com vulguis i amb la tranquil·litat que vols. Perquè estar a prop no hauria de tenir distàncies. Fitel Network. All right.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: la història de Lloret. Els dies 3 i 4 d'octubre arriba el 26è cap de setmana ibèric. Jornades de portes obertes al poblat ibèric del Turó Rodó, al jaciment ibèric de Puig de Castellet i a la masia de Can Saragossa i al Turó Rodó, activitats gratuïtes. El dissabte, a les 6 de la tarda, visita guiada amb degustació de productes típics. I el diumenge, a les 11 del matí, taller infantil Casa Meva, Casa Teva i a les 12, nova visita guiada amb degustació. Places limitades. Reserva prèvia a patrimoni.lloret.cat. 26è cap de setmana ibèric. Descobreix el passat de Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret. És la una del migdia.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Andrea Medina. El veïnat de l'urbanització La Creu de Lloret ha creat una nova associació de veïns i aquest cap de setmana en farà la presentació amb una festa oberta a tothom. La programació començarà dissabte a les 6 de la tarda amb diverses actuacions de tango argentí, flamenc i sevillanes, amb l'actuació de la lloretenca Teresa Bermúdez, Retales i Jordi Heredia i nit de música i ball. Diumenge al matí a partir de les 10 hi haurà jocs infantils i a les 12 arrenca la botifarrada popular amb l'actuació del grup de veneres Esbano, entre d'altres. El secretari de la nova associació de veïns de la Creu de Lloret, Ramon Bermúdez, explica que la creació de l'entitat respon a la voluntat dels veïns de tenir més força i treballar conjuntament, al mateix temps que reforçar les relacions entre els veïns i veïnes. A més, la festa també vol recuperar una activitat que feia anys que no se celebrava a l'urbanització.
4: La situació estava una mica deixada pel tema de l'Ajuntament i bueno, van decidir els veïns de crear l'associació per mirar de no anar cadascú per la seva i tenir una mica més de força entre tots. I no s'ha fet la festa mai. Llavors, mirem de recuperar per tenir també una mica de veïnat amb els veïns per conèixer tots una mica i, bueno, i tenir una mica de la festa del barri, no? Que sempre va bé.
3: Les activitats estan obertes al públic, tant als veïns de l'urbanització com a qualsevol persona que hi vulgui participar. Bermúdez anima tothom a acostar-se a l'urbanització i participar en aquesta primera festa de la nova entitat.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
6: Les cançons amb ritme. Amb melodia. Amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret. Oh my God.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

tres coses tan fàcils, o no? Perquè parlar és sentir aquella veu que necessites escoltar. Escoltar és saber que, encara que sigui lluny, algú és amb tu. I veure és tenir-lo davant, encara que només sigui a través d'una pantalla. Parlar, escoltar, veure, connectar-nos amb els que ens importen. I això hauria de ser sempre fàcil. I per això existeix Fitel Network, telefonia mòbil i fibra òptica pensades perquè estiguis connectat quan vulguis, com vulguis i amb la tranquil·litat que vols. Perquè estar a prop no hauria de tenir distàncies. Fitel Network. All right.

0: El Museu del Mar, situat a la Casa Modernista de Can Garriga, evoca el passat d'ultramar de Lloret. Un espai d'exposició amb 5 eixos d'interpretació de la història marinera de Lloret. Fills de Lloret, Mare Nostrum, Navegant al món, Lloret després dels velers i més enllà de la platja. El Museu del Mar de Lloret, un viatge a través de la descoberta, des dels orígens i fins a les grans aventures dels navegants lloretencs.
1: Visita el Museu del Mar de dilluns a dissabte de 9 a 1 del matí i de 4 a 7 de la tarda. Diumenge de 10 a 1 del matí i de 4 a 7 de la tarda. Telèfon d'informació 972 36 47 35.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu de 3 places de conserge. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 26 d'octubre, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius a personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 2 de la tarda.
3: Notícies.
4: Bona tarda, us parla Andrea Medina. Monfoto celebra aquest cap de setmana a Lloret de Mar la 30a edició amb un programa que reunirà fotògrafs, professionals i aficionats a la fotografia de natura. El festival ha preparat activitats des d'avui fins diumenge amb ponències, taules rodones, exposicions i també un nou espai lúdic amb música en directe, projeccions audiovisuals i gastronomia. Coincidint amb l'aniversari, també es podrà veure una exposició especial amb 12 fotografies que repassen la trajectòria del festival, instal·lada al Passeig Verdaguer durant tot el mes d'octubre. La Casa de la Cultura acull també l'exposició de les imatges finalistes del concurs. Un dels moments destacats del cap de setmana serà l'entrega de premis del concurs que enguany ha assolit un rècord de participació amb més de 15.000 fotografies presentades per fotògrafs de 75 països. Un dels habituals de Monfoto és el fotoperiodista Tino Soriano, que destaca la capacitat del festival per reunir grans noms internacionals sense deixar de banda els fotògrafs catalans i espanyols i especialment les noves generacions.
5: Hi ha una cosa que m'agrada molt de Monfoto i és que, a part d'aquesta capacitat de portar grans noms mundials, mai deixa de costat el que serien els fotògrafs catalans i espanyols, com ara el Javier Alonso Torre, per exemple, i sobretot els nens. Ha hagut un canvi generacional amb la gent que ve, és allò que dius, bueno, ara venen els pares i els fills a la vegada, però ara els fills ja són grans, i ja venen els pares, els fills i els nets. Ha sigut una gran escola de fotògrafs. I possiblement la fotografia és una de les millors eines per entendre-la i estimar la natura.
4: Soriano, que ha col·laborat amb el festival des de les primeres etapes i ha treballat durant dècades per National Geographic, considera que la proposta de Monfoto es troba al nivell dels grans festivals internacionals i també posa en valor la capacitat del festival per renovar cada any els continguts i evitar repetir fórmules. Per Soriano, Monfoto no és només una cita dirigida als professionals o als aficionats a la fotografia. També és una oportunitat perquè el públic general pugui acostar-se a la natura a través de les imatges del concurs.
5: Qualsevol persona que estimi la natura la veurà amb els ulls de possiblement els millors mestres de natura, que a part dels professionals com els biòlegs i totes aquestes professions, és el fotògraf el que per allò d'una imatge vale més que mil paraules. T'estan ensenyant, t'estan introduint a un món que estem perdent a passar-se gigantades, no? que és el medi ambient.
4: En aquest sentit, considera que la fotografia és també una eina per conscienciar sobre la situació del medi ambient.
3: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org. L'estil mediterrani amb les tendències pop del moment. Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.
6: Hey, yo, big wave! Wow. To the mic on.

divendres de 8 a 10 del vespre a Nova Ràdio Lloret, recorda la banda sonora de la millor època de la teva vida a Vintage, amb Òscar Fernández. Recupera el programa en format podcast al web novaradiolloret.com.

0: la història de Lloret. Els dies 3 i 4 d'octubre arriba el 26è cap de setmana ibèric. Jornades de portes obertes al poblat ibèric del Turó Rodó, al jaciment ibèric de Puig de Castellet i a la masia de Can Saragossa i al Turó Rodó, activitats gratuïtes. El dissabte, a les 6 de la tarda, visita guiada amb degustació de productes típics. I el diumenge, a les 11 del matí, taller infantil Casa Meva, Casa Teva i a les 12, nova visita guiada amb degustació. Places limitades. Reserva prèvia a patrimoni.lloret.cat. 26è cap de setmana ibèric. Descobreix el passat de Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Maria Joan Comartí. Nova Fish Party a Lloret de Mar. La botiga Pesca César organitza una nova trobada pels amants de la pesca. La convocatòria és aquest dissabte a les 8 del vespre davant de la botiga ubicada al carrer Venècia i la idea, segons explica César Giraldo, és passar una bona estona plegats pescant a la platja de Lloret.
4: La botiga de Pesca César de Lloret de Mar aquest 3 d'octubre realitzarà la segona Fish Party Lloret de Mar 2026. Una quedada de pesca molt amigable i molt familiar. Recordeu, el pròxim 3 d'octubre, de 8 de la tarda fins la 1 del matí. Us esperem en tots, amb moltes ganes de passar una nit de pesca genial.
3: Pesca César organitza diferents fish parties al llarg de l'any i són obertes a tothom. Qui vulgui anar-hi simplement s'ha de presentar aquest dissabte a les 8 del vespre davant de la botiga al carrer Venècia.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

0: por fin es viernes.
1: Recorda la banda sonora de la millor època de la teva vida a Vintage. Els divendres de 8 a 10 del vespre a Nova Ràdio Lloret, Vintage, amb Òscar Fernández.
0: Por fin es viernes.

0: El Museu del Mar, situat a la Casa Modernista de Can Garriga, evoca el passat d'ultramar de Lloret. Un espai d'exposició amb 5 eixos d'interpretació de la història marinera de Lloret. Fills de Lloret, Mare Nostra, Navegant al Món, Lloret després dels velers i més enllà de la platja. El Museu del Mar de Lloret, un viatge a través de la descoberta, des dels orígens i fins a les grans aventures dels navegants lloretencs.
1: Visita el Museu del Mar de dilluns a dissabte de 9 a 1 del matí i de 4 a 7 de la tarda. Diumenge de 10 a 1 del matí i de 4 a 7 de la tarda. Telèfon d'informació 972 36 47 35.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la tarda.
3: Notícies.
4: Bona tarda, us parla Andrea Medina. Lloret de Mar participarà a Porta'm al Teatre, una jornada dedicada al teatre familiar a Catalunya. S'hi han sumat 44 teatres i espais escènics d'arreu del territori de més d'una trentena de municipis. Se celebrarà el 12 de novembre i s'oferiran 46 espectacles de 42 companyies diferents. La tempesta de la companyia Zero en Conducta és la proposta que podrem veure a Lloret i que gira entorn a la relació entre pares i fills. L'obra presenta la història d'un jove raper que sembla que sempre estigui empipat i que porta un núvol a sobre, que no el deixa ni un moment. Un espectacle reconegut amb el Premi FETEN 2025, el millor espectacle de titelles, i amb el Premi del Públic de la Mostra d'Igualada 2025. El regidor del Teatre de Lloret, Frederic Guic, ha posat en valor la voluntat que les famílies siguin protagonistes i ha recordat els serveis que s'ofereixen de cura dels infants.
5: Hem de seguir cultivant la cultura del teatre a Lloret i l'aposta familiar és més que necessària, però també més enllà de l'aposta familiar, doncs també tots els serveis que donem perquè les famílies puguin venir al teatre i els serveis doncs, que tenim també de cura dels infants que tenim quan els pares doncs, també estan veient obres de teatre.
4: L'objectiu de Porta'm al Teatre, impulsat per la Comissió Familiar de DETCA, és reivindicar el valor del teatre familiar i apropar les arts escèniques a infants, joves i famílies. La iniciativa compta amb la col·laboració de l'Associació de Teatre per Tots els Públics, la Fundació La Xarxa d'Espectacle Infantil i Juvenil de Catalunya i 3CAT, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya en el marc del primer pla d'impuls del Teatre de Catalunya. Guic també ha destacat la trajectòria del teatre, que celebra 15 anys amb bones xifres d'ocupació i un gran atractiu turístic.
3: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
6: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Por fin es viernes.
1: Recorda la banda sonora de la millor època de la teva vida a Vintage. Els divendres de 8 a 10 del vespre a Nova Ràdio Lloret, Vintage, amb Òscar Fernández.
0: Por fin es viernes.

escoltar, veure, tres coses tan fàcils, o no? Perquè parlar és sentir aquella veu que necessites escoltar. Escoltar és saber que, encara que sigui lluny, algú és amb tu. I veure és tenir-lo davant, encara que només sigui a través d'una pantalla. Parlar, escoltar, veure, connectar-nos amb els que ens importen. I això hauria de ser sempre fàcil. I per això existeix Fitel Network, telefonia mòbil i fibra òptica pensades perquè estiguis connectat quan vulguis, com vulguis i amb la tranquil·litat que vols. Perquè estar a prop no hauria de tenir distàncies. Fitel Network. All right.

Nova Radio Lloret.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

0: Viu la història de Lloret. Els dies 3 i 4 d'octubre arriba el 26è cap de setmana ibèric. Jornades de portes obertes al poblat ibèric del Turó Rodó, al jaciment ibèric de Puig de Castellet i a la masia de Can Saragossa i al Turó Rodó, activitats gratuïtes. El dissabte, a les 6 de la tarda, visita guiada amb degustació de productes típics. I el diumenge, a les 11 del matí, taller infantil Casa meva, casa teva i a les 12, nova visita guiada amb degustació. Places limitades. Reserva prèvia a patrimoni.lloret.cat. 26è cap de setmana ibèric. Descobreix el passat de Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Andrea Medina. Monfoto celebra aquest cap de setmana a Lloret de Mar la 30a edició amb un programa que reunirà fotògrafs, professionals i aficionats a la fotografia de natura. El festival ha preparat activitats des d'avui fins diumenge amb ponències, taules rodones, exposicions i també un nou espai lúdic amb música en directe, projeccions audiovisuals i gastronomia. Coincidint amb l'aniversari, també es podrà veure una exposició especial amb 12 fotografies que repassen la trajectòria del festival, instal·lada al Passeig Verdaguer durant tot el mes d'octubre. La Casa de la Cultura acull també l'exposició de les imatges finalistes del concurs. Un dels moments destacats del cap de setmana serà l'entrega de premis del concurs que enguany ha assolit un rècord de participació amb més de 15.000 fotografies presentades per fotògrafs de 75 països. Un dels habituals de Monfoto és el fotoperiodista Tino Soriano, que destaca la capacitat del festival per reunir grans noms internacionals sense deixar de banda els fotògrafs catalans i espanyols i especialment les noves generacions.
4: Hi ha una cosa que m'agrada molt de Monfoto i és que, a part d'aquesta capacitat de portar grans noms mundials, mai deixa de costat el que serien els fotògrafs catalans i espanyols, com ara el Javier Alonso Torre, per exemple, i sobretot els nens. Ha hagut un canvi generacional amb la gent que ve, és allò que dius, bueno, ara venen els pares i els fills a la vegada, però ara els fills ja són grans i ja venen els pares, els fills i els nets. Ha sigut una gran escola de fotògrafs. I possiblement la fotografia és una de les millors eines per entendre-la i estimar la natura.
3: Soriano, que ha col·laborat amb el festival des de les primeres etapes i ha treballat durant dècades per National Geographic, considera que la proposta de Monfoto es troba al nivell dels grans festivals internacionals i també posa en valor la capacitat del festival per renovar cada any els continguts i evitar repetir fórmules. Per Soriano, Monfoto no és només una cita dirigida als professionals o als aficionats a la fotografia. També és una oportunitat perquè el públic general pugui acostar-se a la natura a través de les imatges del concurs.
4: Qualsevol persona que estimi la natura la veurà amb els ulls de possiblement els millors mestres de natura, que a part dels professionals com els biòlegs i totes aquestes professions, és el fotògraf el que per allò d'una imatge vale més que mil paraules. T'estan ensenyant, t'estan introduint a un món que estem perdent a passes agigantades, no? que és el medi ambient.
3: En aquest sentit, considera que la fotografia és també una eina per conscienciar sobre la situació del medi ambient.
2: La previsió del temps.
3: Hora de conèixer el temps que ens depara per les properes hores. Xavi Segura, bona tarda.
5: Bona tarda. Tant avui com el cap de setmana haurem d'estar molt pendents del cel. Tenim una zona d'inestabilitat acusada a tota la nostra zona mediterrània, amb aire fred en altura, vents marítims de mar cap a terra carregats d'humitat i, això sí, a casa nostra, aquests episodis típics de la tardor sempre tenen un punt d'incertesa important a curt termini. De moment, què indiquen els mapes? Doncs que avui no s'espera pluja en general aquí a la selva marítima, cel entre variable, mitja nuvolat, força carregat d'intervals de núvols, però més enllà d'alguna gotellada que pugui arribar, en principi no hauria de ploure. Això sí, el temporal de pluja serà important, continuarà afectant la zona de les Terres de l'Ebre, Castelló i també arribant al Camp de Tarragona amb el pas de les hores. Tan lluny d'aquí, de moment, de la selva marítima, amb unes temperatures semblants o que baixen algun grau i durant tots els dies continuarà aquesta situació de vents marítims entre febles, moderats i que mantindrà la situació marítima alterada. Què ha de passar durant el cap de setmana? La incertesa augmenta, però amb els mapes actuals Dissabte al matí seria més tranquil i amb el pas de les hores, sobretot a la tarda, doncs reactivarien algunes precipitacions. Risc de ruixats de mar cap a terra. Sembla que no de forma continuada, però sí aquest ruixat de distribució irregular que podrien aparèixer aquí a la Selva Marítima i a molts altres punts del país. I diumenge hi ha molts dubtes. Alguns models indiquen que les pluges s'intensificarien aquí al nord-est, per tant, també afectant la Selva Marítima. D'altres indiquen que la pluja quedaria més aviat mar endins i, per tant, tot plegat s'haurà d'anar seguint amb molta atenció. En tot cas, situació inestable típica d'aquesta època de l'any, però, evidentment, les pluges poden estar greujades i alimentades pel que fa a la intensitat a causa del mar, que ara està molt calent, més del que tocaria en aquestes dates. I amb unes temperatures que encara baixaran més, per tant, calor a ratlla al centre del dia, temperatures a poc més normalitzades, però en canvi de nit costarà que baixin a causa, sobretot, de la presència d'intervals de núvols. Per tant, nits entre fresques i suaus, situació marítima alterada i, insistim, pendents al cel durant tot el cap de setmana.
3: La temperatura a hores d'ara és de 23 graus centígrads.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
6: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: Escoltes la fórmula musical amb les cançons que més coneixes.
1: Quan t'enfades cada cop que perds el Mario Kart. Quan no et lleves, però l'alarma segueix sonant.

escoltar, veure, tres coses tan fàcils, o no? Perquè parlar és sentir aquella veu que necessites escoltar. Escoltar és saber que, encara que sigui lluny, algú és amb tu. I veure és tenir-lo davant, encara que només sigui a través d'una pantalla. Parlar, escoltar, veure, connectar-nos amb els que ens importen. I això hauria de ser sempre fàcil. I per això existeix Fitel Network, telefonia mòbil i fibra òptica pensades perquè estiguis connectat quan vulguis, com vulguis i amb la tranquil·litat que vols. Perquè estar a prop no hauria de tenir distàncies. Fitel Network. All right.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu de 3 places de conserge. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 26 d'octubre, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius a personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 6 de la tarda.
3: Notícies.
1: Bona tarda, us parla Josep Altafulla. 23 alumnes dels centres d'educació secundària de Lloret serien usuaris d'una aula d'acollida intensiva aquest curs, però, per ara, el departament

0: certament no l'ha creat. Ho denuncia la plataforma per una educació digna a Lloret, el Pedal, que considera que és una eina clau per a la immersió lingüística. Recordem que el curs passat el municipi va comptar amb aquesta aula, però no va funcionar bé, segons la plataforma, per la pèssima planificació del Departament d'Educació. Per això, Pedal, que agrupa famílies d'alumnes de tots els centres del municipi, ha estat tot l'estiu reclamant que es torni a posar en funcionament, però amb una millor gestió. Una aula d'acollida intensiva és un recurs que permet a l'alumnat nouvingut de secundària accelerar l'aprenentatge del català i facilitar-ne, així, l'adaptació cultural abans d'entrar a l'aula ordinària. Des de Pedal, consideren que seria una eina molt beneficiosa tant pels alumnes de matrícula viva, que a cada curs en són molts a Lloret de Mar, com per a la resta de la classe. Per això insisteixen que s'hauria de posar en funcionament de manera immediata. Segons l'entitat, l'any passat hi va haver un total de 10 alumnes que van fer ús d'aquesta aula d'acollida intensiva. Eren estudiants de tercer i quart d'ESO acabats d'arribar. Després que el Departament d'Educació considerés que 10 alumnes no eren suficients per mantenir l'aula, van decidir discontinuar-la. Escoltem Montse Palau Domàs, presidenta de Pedal.
1: Aquest any, des del dia 7 de juliol, s'han escolaritzat ja 13 alumnes de tercer i quart, però és que la reivindicació de Pedal sempre ha estat el fer-ho extensiu des de primer fins a quart d'ESO, perquè considerem que els alumnes de tercer i quart...
0: L'entitat creu que és important que els alumnes de tercer i quart estiguin ben atesos i facin un curs intensiu de català per poder finalitzar els estudis, però creuen que els de primer i segon, en realitat, són la inversió del departament per poder finalitzar els estudis de secundària satisfactòriament. Segons expliquen, la comunicació a Miquel Mercè, el director dels Serveis Territorials de Girona, és fluida i els consta que estan treballant per poder tenir l'aula d'acollida. Així i tot, és un tema que no s'acaba de desencallar.
1: Els números doncs, són molt evidents, no? Són aclaparadors. Si tenim en compte que tenim 23 alumnes nous, la qual cosa significa que hem incrementat una aula des del 7 de juliol fins a dia d'avui. Tenim una aula més de la que estava programada inicialment. Llavors, això, l'impacte és brutal i no és una aula qualsevol, és una aula d'alumnes que no entenen el català i moltes vegades ni el castellà.
0: La voluntat de Pedal és que hi hagi sempre una aula intensiva d'acollida a Lloret de Mar, un poble amb una situació molt particular a causa de la gran quantitat d'alumnes nouvinguts que té.
1: El número d'alumnes nouvinguts cada any és altíssim i són números que es mantenen sostingudament en el temps. Per tant, necessitem mesures extraordinàries, però que se sostinguin també en el temps, i aquest és el nostre objectiu.
0: Tanmateix, el que el sorprèn, explica Montse Palau Domàs, és que l'any passat només hi hagués 10 alumnes dins de l'aula intensiva d'acollida. Una situació que, segons ella, es deu al fet que les característiques que havia de tenir l'alumne per entrar-hi eren molt exquisides. Això va comportar, diu, que tinguessin un recurs infrautilitzat.
1: Estem totalment d'acord que els recursos públics s'han d'optimitzar al màxim i és per això que considerem que hauríem de tenir dotació d'aula d'acollida intensiva, però aprofitar-la bé i, per tant, ampliar aquests requisits per tal de poder-hi fer front amb com més alumnes millor.
0: Palau Domàs conclou que per a aquests alumnes nouvinguts una aula d'acollida és un gran benefici tant per ells com també per la resta d'estudiants, ja que involuntàriament, al no ser coneixedors de la nostra llengua, aquests estudiants distorsionen el correcte funcionament de l'aula.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
3: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
4: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: Por fin es viernes.
1: Recorda la banda sonora de la millor època de la teva vida a Vintage. Els divendres de 8 a 10 del vespre a Nova Ràdio Lloret, Vintage, amb Òscar Fernández.
0: Por fin es viernes.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: Viu la història de Lloret. Els dies 3 i 4 d'octubre arriba el 26è cap de setmana ibèric. Jornades de portes obertes al poblat ibèric del Turó Rodó, al jaciment ibèric de Puig de Castellet i a la masia de Can Saragossa i al Turó Rodó, activitats gratuïtes. El dissabte, a les 6 de la tarda, visita guiada amb degustació de productes típics. I el diumenge, a les 11 del matí, taller infantil Casa Meva, Casa Teva i a les 12, nova visita guiada amb degustació. Places limitades. Reserva prèvia a patrimoni.lloret.cat. 26è cap de setmana ibèric. Descobreix el passat de Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Andrea Medina. La Regidoria d'Igualtat de l'Ajuntament de Lloret i Enraona Teatre recuperen aquest octubre el taller de teatre social adreçat a dones. La proposta dona continuïtat al projecte que ja es va posar en marxa el mes de maig i busca crear un espai de trobada, expressió i reflexió sobre les desigualtats. Les sessions es faran cada dimecres d'octubre i novembre de 6 de la tarda a 8 del vespre al Teatre de Lloret. No cal tenir experiència prèvia en interpretació i el taller està obert a dones de diferents perfils i edats. La directora d'Enraona Teatre, Mariona Bosch, explica que el taller treballa a través del teatre social amb exercicis d'improvisació, cos, veu i emocions, així com creació de personatges. L'objectiu és que les participants adquireixin eines que puguin utilitzar tant damunt de l'escenari com en el seu dia a dia.
4: A les classes el que fem molt és fer jocs teatrals, d'improvisacions, exercicis de cos, veu, emocions, creació de personatges. I anem descobrint doncs, eines, no?, que ens ajuden tant a l'escena com fora d'ella, per perdre la por, equivocar-nos, atrevir-nos a ocupar espai, expressar-nos amb més llibertat, escoltar-nos les unes a les altres. I vaja, el més important seria doncs, que és un espai doncs, segur, sense prejudicis, on cada participant pugui ser-hi i estar en el seu ritme, no?
3: Una de les característiques del taller és també la diversitat d'edats a les participants. Hi ha noies de 17 i 18 anys i dones de més de 60, fet que permet generar relacions intergeneracionals. La directora d'Enraona Teatre destaca que algunes participants arriben al taller sense haver pujat mai a un escenari i que el treball amb personatges ficticis els pot facilitar l'expressió d'experiències personals. Bosch resumeix l'evolució d'algunes de les participants com un procés que les porta a guanyar confiança i capacitat d'expressió.
4: De vegades és molt més fàcil poder treure coses que hem viscut en la nostra pròpia història, però que en canvi traslladant-ho amb un personatge fictici ens resulta més fàcil de poder-ho expressar, no? Tant el viatge que fan les dones des de l'inici fins al final és molt, molt espectacular i passen això, no? De vegades del més absolut silenci a recuperar la seva veu.
3: El taller podria tenir continuïtat més enllà d'aquest novembre. Si la proposta té bona resposta, la intenció és allargar-la fins al juny i preparar fins i tot una obra a final de curs. Per inscriure, sí, cal enviar un missatge de WhatsApp al 651 698 313 o un correu electrònic a igualtat@lloret.cat.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
0: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona nit.

0: prometo que aprendré a estimar-te com he d'estimar-te. Que viuré la teva llibertat sabent que així ha de ser. Que et faré costat mentre et faci falta i fins i tot potser una mica més. Que si t'ho he de prometre, et prometo que t'ho prometré.
1: Por fin es viernes.
2: Recorda la banda sonora de la millor època de la teva vida a Vintage. Els divendres de 8 a 10 del vespre a Nova Ràdio Lloret, Vintage, amb Òscar Fernández.
1: Por fin es viernes.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

parlar, escoltar, veure. Tres coses tan fàcils, o no? Perquè parlar és sentir aquella veu que necessites escoltar. Escoltar és saber que, encara que sigui lluny, algú és amb tu. I veure és tenir-lo davant, encara que només sigui a través d'una pantalla. Parlar, escoltar, veure, connectar-nos amb els que ens importen. I això hauria de ser sempre fàcil. I per això existeix Fitel Network, telefonia mòbil i fibra òptica pensades perquè estiguis connectat quan vulguis, com vulguis i amb la tranquil·litat que vols. Perquè estar a prop no hauria de tenir distàncies. Fitel Network. All right.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu de 3 places de conserge. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 26 d'octubre, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del vespre.
3: Notícies.
4: Bona tarda, us parla Andrea Medina. Lloret de Mar participarà a Porta amb el Teatre, una jornada dedicada al teatre familiar a Catalunya. S'hi han sumat 44 teatres i espais escènics d'arreu del territori de més d'una trentena de municipis. Se celebrarà el 12 de novembre i s'oferiran 46 espectacles de 42 companyies diferents. La tempesta de la companyia Zero en Conducta és la proposta que podrem veure a Lloret i que gira entorn a la relació entre pares i fills. L'obra presenta la història d'un jove raper que sembla que sempre estigui empipat i que porta un núvol a sobre, que no el deixa ni un moment. Un espectacle reconegut amb el Premi FETEN 2025, el millor espectacle de titelles, i amb el Premi del Públic de la Mostra d'Igualada 2025. El regidor del Teatre de Lloret, Frederic Guic, ha posat en valor la voluntat que les famílies siguin protagonistes i ha recordat els serveis que s'ofereixen de cura dels infants.
5: Hem de seguir cultivant la cultura del teatre a Lloret i l'aposta familiar és més que necessària, però també més enllà de l'aposta familiar, doncs també tots els serveis que donem perquè les famílies puguin venir al teatre i els serveis doncs, que tenim també de cura dels infants que tenim quan els pares doncs, també estan veient obres de teatre.
4: L'objectiu de Porta amb el Teatre, impulsat per la Comissió Familiar de DETCA, és reivindicar el valor del teatre familiar i apropar les arts escèniques a infants, joves i famílies. La iniciativa compta amb la col·laboració de l'Associació de Teatre per Tots els Públics, la Fundació La Xarxa d'Espectacle Infantil i Juvenil de Catalunya i 3CAT, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya en el marc del primer pla d'impuls del Teatre de Catalunya. Guic també ha destacat la trajectòria del teatre, que celebra 15 anys amb bones xifres d'ocupació i un gran atractiu turístic.
3: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
2: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació. Carmona e Hijos, tot el que necessiteu per a la vostra

torna a escoltar les cançons més importants de la dècada dels 60 i fins al 2000. Recorda la banda sonora de la millor època de la teva vida a Vintage. Tots els temes llegendaris els escoltaràs a Vintage. Els divendres de 8 a 10 del vespre a Nova Ràdio Lloret, escolta Vintage. Programa especial a Vintage.

0: Viu la història de Lloret. Els dies 3 i 4 d'octubre arriba el 26è cap de setmana ibèric. Jornades de portes obertes al poblat ibèric del Turó Rodó, al jaciment ibèric de Puig de Castellet i a la masia de Can Saragossa i al Turó Rodó, activitats gratuïtes. El dissabte, a les 6 de la tarda, visita guiada amb degustació de productes típics. I el diumenge, a les 11 del matí, taller infantil Casa Meva, Casa Teva i a les 12, nova visita guiada amb degustació. Places limitades. Reserva prèvia a patrimoni.lloret.cat. 26è cap de setmana ibèric. Descobreix el passat de Lloret.
1: Torna a escoltar les cançons més importants de la dècada dels 60 i fins al 2000. Recorda la banda sonora de la millor època de la teva vida a Vintage. Tots els temes legendaris els escoltaràs a Vintage. Els divendres de 8 a 10 del vespre a Nova Ràdio Lloret. Escolta Vintage. Programa especial a Vintage.

accedeix a la teva memòria a través de les cançons més importants de la teva vida. Vintage, a Nova Ràdio Lloret. Yo, hey, check this out.

0: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 de la nit.
1: Notícies.
2: Bona nit, us parla Maria Joan Comartí. Nova Fish Party a Lloret de Mar. La botiga Pesca César organitza una nova trobada pels amants de la pesca. La convocatòria és aquest dissabte a les 8 del vespre davant de la botiga ubicada al carrer Venècia i la idea, segons explica César Giraldo, és passar una bona estona plegats pescant a la platja de Lloret.
3: La botiga de Pesca César de Lloret de Mar aquest 3 d'octubre realitzarà la segona Fish Party Lloret de Mar 2026. Una quedada de pesca molt amigable i molt familiar. Recordeu, el pròxim 3 d'octubre, de 8 de la tarda fins la 1 del matí. Us esperem en tots, amb moltes ganes de passar una nit de pesca genial.
2: Pesca César organitza diferents fish parties al llarg de l'any i són obertes a tothom. Qui vulgui anar-hi simplement s'ha de presentar aquest dissabte a les 8 del vespre davant de la botiga al carrer Venècia.
1: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
4: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

T'agrada llegir? T'agrada aprendre? Vine a la Biblioteca Municipal de Lloret. T'hi esperen llibres, revistes, pel·lícules i activitats culturals per totes les edats. Un espai per llegir, estudiar, descobrir i créixer. T'esperem de dilluns a divendres en horari de matí i tarda. Dissabtes al matí. Biblioteca Municipal, a la Casa de la Cultura de Lloret. Plaça de Pere Torrent 1. Telèfon 972 34 90 55. Correu biblioteca@lloret.cat. Biblioteca Municipal de Lloret de Mar. La cultura a l'abast de tothom.

0: Viu la història de Lloret. Els dies 3 i 4 d'octubre arriba el 26è cap de setmana ibèric. Jornades de portes obertes al poblat ibèric del Turó Rodó, al jaciment ibèric de Puig de Castellet i a la masia de Can Saragossa i al Turó Rodó, activitats gratuïtes. El dissabte, a les 6 de la tarda, visita guiada amb degustació de productes típics. I el diumenge, a les 11 del matí, taller infantil Casa Meva, Casa Teva i a les 12, nova visita guiada amb degustació. Places limitades. Reserva prèvia a patrimoni.lloret.cat. 26è cap de setmana ibèric. Descobreix el passat de Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 de la nit.
2: Notícies.
3: Bona nit, us parla Andrea Medina. Monfoto celebra aquest cap de setmana a Lloret de Mar la 30a edició amb un programa que reunirà fotògrafs, professionals i aficionats a la fotografia de natura. El festival ha preparat activitats des d'avui fins diumenge amb ponències, taules rodones, exposicions i també un nou espai lúdic amb música en directe, projeccions audiovisuals i gastronomia. Coincidint amb l'aniversari, també es podrà veure una exposició especial amb 12 fotografies que repassen la trajectòria del festival, instal·lada al Passeig Verdaguer durant tot el mes d'octubre. La Casa de la Cultura acull també l'exposició de les imatges finalistes del concurs. Un dels moments destacats del cap de setmana serà l'entrega de premis del concurs que enguany ha assolit un rècord de participació amb més de 15.000 fotografies presentades per fotògrafs de 75 països. Un dels habituals de Monfoto és el fotoperiodista Tino Soriano, que destaca la capacitat del festival per reunir grans noms internacionals sense deixar de banda els fotògrafs catalans i espanyols i especialment les noves generacions.
4: Hi ha una cosa que m'agrada molt de Monfoto i és que, a part d'aquesta capacitat de portar grans noms mundials, mai deixa de costat el que serien els fotògrafs catalans i espanyols, com ara el Javier Alonso Torre, per exemple, i sobretot els nens. Ha hagut un canvi generacional amb la gent que ve, és allò que dius, bueno, ara venen els pares i els fills a la vegada, però ara els fills ja són grans i ja venen els pares, els fills i els nets. Ha sigut una gran escola de fotògrafs. I possiblement la fotografia és una de les millors eines per entendre-la i estimar la natura.
3: Soriano, que ha col·laborat amb el festival des de les primeres etapes i ha treballat durant dècades per National Geographic, considera que la proposta de Monfoto es troba al nivell dels grans festivals internacionals i també posa en valor la capacitat del festival per renovar cada any els continguts i evitar repetir fórmules. Per Soriano, Monfoto no és només una cita dirigida als professionals o als aficionats a la fotografia. També és una oportunitat perquè el públic general pugui acostar-se a la natura a través de les imatges del concurs.
4: Qualsevol persona que estimi la natura la veurà amb els ulls de possiblement els millors mestres de natura, que a part dels professionals com els biòlegs i totes aquestes professions, és el fotògraf el que per allò d'una imatge vale més que mil paraules. T'estan ensenyant, t'estan introduint a un món que estem perdent a passes agigantades, no? que és el medi ambient.
3: En aquest sentit, considera que la fotografia és també una eina per conscienciar sobre la situació del medi ambient.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: Escoltes la fórmula musical amb les cançons que més coneixes.
1: Des de petit he vist sempre feliç. Obries la porta i al veure'ns aquí

0: El Museu del Mar, situat a la Casa Modernista de Can Garriga, evoca el passat d'ultramar de Lloret. Un espai d'exposició amb 5 eixos d'interpretació de la història marinera de Lloret. Fills de Lloret, Mare Nostra, Navegant al Món, Lloret després dels velers i més enllà de la platja. El Museu del Mar de Lloret, un viatge a través de la descoberta, des dels orígens i fins a les grans aventures dels navegants lloretencs.
1: Visita el Museu del Mar de dilluns a dissabte de 9 a 1 del matí i de 4 a 7 de la tarda. Diumenge de 10 a 1 del matí i de 4 a 7 de la tarda. Telèfon d'informació 972 36 47 35.

0: Viu la història de Lloret. Els dies 3 i 4 d'octubre arriba el 26è cap de setmana ibèric. Jornades de portes obertes al poblat ibèric del Turó Rodó, al jaciment ibèric de Puig de Castellet i a la masia de Can Saragossa i al Turó Rodó, activitats gratuïtes. El dissabte, a les 6 de la tarda, visita guiada amb degustació de productes típics. I el diumenge, a les 11 del matí, taller infantil Casa meva, casa teva, i a les 12, nova visita guiada amb degustació. Places limitades. Reserva prèvia a patrimoni.lloret.cat. 26è cap de setmana ibèric. Descobreix el passat de Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret. És mitjanit.
2: Notícies.
3: Bona nit, us parla Andrea Medina. El veïnat de l'urbanització La Creu de Lloret ha creat una nova associació de veïns i aquest cap de setmana en farà la presentació amb una festa oberta a tothom. La programació començarà dissabte a les 6 de la tarda amb diverses actuacions de tango argentí, flamenc i sevillanes, amb l'actuació de la lloretenca Teresa Bermúdez, Retales i Jordi Heredia i Nit de Música i Ball. Diumenge al matí, a partir de les 10, hi haurà jocs infantils i a les 12 arrenca la botifarrada popular amb l'actuació del grup de veneres Esbano, entre d'altres. El secretari de la nova associació de veïns de la Creu de Lloret, Ramon Bermúdez, explica que la creació de l'entitat respon a la voluntat dels veïns de tenir més força i treballar conjuntament, al mateix temps que reforçar les relacions entre els veïns i veïnes. A més, la festa també vol recuperar una activitat que feia anys que no se celebrava a l'urbanització.
4: L'organització estava una mica deixada pel tema de l'Ajuntament i bueno, van decidir els veïns de crear l'associació per mirar de no anar cadascú per la seva i tenir una mica més de força entre tots. I no s'ha fet la festa mai. Llavors, mirem de recuperar per tenir també una mica de veïnat amb els veïns per conèixer tots una mica i, bueno, i tenir una mica de la festa del barri, no? Que sempre va bé.
3: Les activitats estan obertes al públic, tant als veïns de l'urbanització com a qualsevol persona que hi vulgui participar. Bermúdez anima tothom a acostar-se a l'urbanització i participar en aquesta primera festa de la nova entitat.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.

Onades de música. Onades de música. Onades de música. A nova Ràdio Lloret. A nova Ràdio Lloret.

Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. És la una de la matinada. Onades de música. Les cançons més tranquil·les.